A Ràdio Artà, contant històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Esteu escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.
1: La luz de mi vida y mi musa preferida, pero todo

A Ràdio Artà contant històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Hola, som la Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta, una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin, una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ASC.es.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Fer un poble, fer impossible el comerç local. Regala Artà.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: can't find my daddy.
1: Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número

encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota, a la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.

Muntar té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jardinencs. A Tant Joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport jardinenc. Som en Pep Toni Butler i cada dia

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

vaig renovar el teu armari amb estil. Em van al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En van té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Band, moda que te fa brillar.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artac.

Ja, dann also.

0: Deixa que no surti el vídeo. Mira aquí, que he casat uns llobarrets que viuen a les mans aquí.
1: Hòstia, estàs gravant o què?

Ara, ara. Bravo, bravo.

0: TV3 Ràdio. Informatiu matí. Maria Antònia Suau. Bon dia, hem arribat a les 8 del matí. Dimarts 29 de setembre i avui totes les mirades estan posades en la reunió del Consell de Ministres en la qual es podria aprovar el decret d'habitatge. De moment encara no hi ha acord entre els partits i continuen les negociacions a contrarrellotge. Sumar i Junts no veuen clara la darrera proposta presentada pel Ministeri d'Habitatge. La pròrroga automàtica dels lloguers o la regulació de lloguer d'habitacions dificulten l'acord. Mentrestant, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, insisteix en demanar generositat als seus socis.
1: Pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados. Con altura de miras, con sentido de Estado y con responsabilidad.
0: I aquí a les Balears una vintena de persones ha acampat a la plaça d'Espanya de Palma aquesta nit per pressionar el govern central perquè aprovi aquest decret d'habitatge. En aquest punt de la ciutat hi ha el nostre company Toni Sastre. Toni, bon dia.
2: Bon dia, així és. La majoria d'aquestes 20 persones han dormit en tendes de campanya, d'altres ho han fet en terra, en sacs de dormir, i és perquè estan a l'espera de saber les mesures que inclogui aquest decret d'habitatge. En qualsevol cas, diuen que no pretenen que aquesta acampada sigui permanent, sinó que serveixi per mobilitzar a més gent en futures manifestacions. Les persones que acampen són del col·lectiu Flama, també del col·lectiu Aurora, i també n'hi ha que venen a títol personal. Està previst que a les 6:30 de l'hora baixa es reuneixin en assemblea per decidir quines seran les següents passes a adoptar.
0: Gràcies, Toni. Això quan ahir 2.500 persones, segons el Sindicat de Llogateres de Mallorca, 550, segons la Policia Nacional, es varen concentrar a Cort. Els participants varen mostrar el seu suport a Ana Mari Carmen. Cristina Bausà, bon dia.
3: Bon dia, així és. La dona de 87 anys, desnonada de la setmana passada de casa seva a Madrid, podrà tornar al seu domicili després que els representants i l'empresa Urba Gestión, propietària del pis, hagin arribat a un acord. Ho podrà fer de manera immediata i amb un preu igual o inferior al 30% dels seus ingressos nets. Ara falta que ella, que Mari Carmen, signi l'entesa.
0: I avui també s'espera que el Consell de Ministres aprovi un nou paquet anticrisi per contenir l'encariment dels carburants.
3: L'ajuda l'esperen especialment els agricultors, els pescadors i els transportistes perquè bona part de la seva activitat depèn directament del combustible. Demà hauria de decaure el descompte de 20 cèntims en el gasoil professional.
0: I a Palma, els familiars de 225 víctimes de la Guerra Civil i de la dictadura ja tenen un espai on visitar-les.
3: El cementeri de Sant Valentí va acollir a Hora Baixa la inauguració del que s'ha anomenat Columbari de la Dignitat. És un lloc on reposen les restes de víctimes recuperades de fosses i que ja han pogut ser identificades. Són Palmira Mercadal i Rosalía María Frau, netes de dues de les víctimes.
4: Bueno, es cerrar un círculo, ¿no? Era la persona que faltava en la família, ja no falta. Poder donar nom a tots els que estaran aquí que encara no el tenen, que són desconeguts, però aquests casos hi són.
0: I l'ambientòleg i doctor en ciències de la mà, Pablo Rodríguez, és el nou director de la Fundació Marillas. A les 8:30 a l'entrevista estaran.
3: Ha assumit el càrrec en un moment en què la mà balear està sotmesa a pressions ambientals que n'amenacen l'equilibri, com ara la pressió turística i la pressió nàutica.
0: I en els esports, el Mallorca continua en zona de play-off gràcies a la derrota del Leganés contra el líder, el Castelló. Gavi Fortesa, bon dia.
5: Bon dia. Per 0-2 va guanyar el Castelló al camp del Leganés i aquest resultat fa que el Mallorca quedi a la sisena posició en zona de play-off d'ascens acabada la setena jornada. Pel que fa a la infermeria, a les lesions diumenge de Roca i Morlanes s'afegeix un accident al porter Pichu Cuellar al menjador de la ciutat esportiva, un accident que l'ha tingut en observació les darreres hores.
0: Pel que fa al temps, avui tindrem ja més presència de núvols.

0: A Ràdio Horta, contant històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.
1: 2, 3...

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Ja hem arribat a les 9 del matí. Repassam les notícies més destacades d'aquest dimarts. Una vintena de persones han acampat a nit passada a la plaça d'Espanya de Palma per pressionar el govern espanyol que aprovi el decret d'habitatge i reclamar mesures contra els desnonaments a persones vulnerables. Anem en directe fins a aquest punt. Toni Sastre, bon dia. Encara hi són?
1: Bon dia, sí, encara hi són. Fa aproximadament una hora que han sortit de les seves tendes de campanya. Alguns fins i tot han dormit en terra, han estat de dormir. Aquestes persones formen part del col·lectiu Aurora, del col·lectiu Flama, i d'altres ho fan a títol personal, això sí, sota el paraigües de la coordinadora d'habitatge de les Illes Balears. Són algunes de les persones que han passat la nit aquí a la plaça d'Espanya i això és el que en deien.
2: Queremos que las casas sean para vivir, sean para la gente y dejen de ser para especular. No puede ser que la gente no tenga donde vivir.
3: Me parece muy injusto que se utilice como un bien mercantil y no se respete el derecho que debemos tener todo el mundo a tener una vivienda y una casa digna.
1: Està previst que a les 6:30 de l'hora baixa es reuneixin en assemblea per analitzar les mesures del decret i decidir si continuen en l'acampada o organitzen futures mobilitzacions.
0: Gràcies, Toni. D'aquí a mitja hora comença el Consell de Ministres i ho fa amb incertesa sobre si s'aprovarà el decret d'habitatge. En les darreres hores s'han duit a terme negociacions entre el Partit Socialista i Sumar, ja que tenen posicionaments diferents.
4: Sumar assegura que l'acord no està a prop i exigeix prohibir els desnonaments a la població vulnerable i fer fora del mercat immobiliari als fons voltor, entre altres qüestions. Una vegada s'hagi aprovat el decret del Consell de Ministres, s'haurà de convalidar el Congrés dels Diputats, o no tenen més complicat, és el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
5: Pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados. Con altura de miras, con sentido de Estado i con responsabilitat.
0: L'esborrany inclou mesures com la protecció davant dels desnonaments i la prohibició de la compra especulativa dels fons voltors.
4: El president del Col·legi d'Agents de la Propietat, però, adverteix dels efectes contraproduents que, segons considera, pot tenir en l'oferta d'habitatges en règim de lloguer mesures com els contractes indefinits o la limitació dels desnonaments. José Miguel Artieda, en declaracions a l'informatiu Matí, fa uns minuts ha assegurat que dos de cada tres habitatges està en mans de persones físiques.
6: El propietari té por, no? Té por de lo que pugui passar, de desprendre-se del seu immoble i després pues, que vagin sortint decrets que li llevin aquesta posició i sobretot la vulnerabilitat que tenen els propietaris quan s'incompleix per part del llogater pues, el contracte, que bàsicament és pagar i poder recuperar la vivenda quan s'acaba el contracte.
0: I l'INE acaba de publicar l'IPC, l'índex de preus de consum, es dispara al mes de setembre fins al 4,9% per l'increment dels combustibles.
4: És el nivell més alt des del febrer del 2023, quan es va situar en el 6%, això segons les dades avançades, com dèiem, per l'Institut Nacional d'Estadística, que ha atribuït aquest fort repunt a l'encariment de la gasolina i el gasoil. Amb la dada del setembre, la inflació encadena 3 mesos consecutius d'ascensos i se situa per sobre del 4% per segona vegada des de l'abril del 2023.
0: Però dels combustibles que afecta la ciutadania, que ha vist com el gasoil va pujar un 30% al mes d'agost i la benzina un 17%.
7: Cap de pagar la benzina quasi 20 euros, quan normalment en la moto l'estava pagant 15, depòsit ple, més o manco.
8: No me sale los kilómetros rentables ni nada.
0: El Consell de Ministres aprovarà avui un nou paquet anticrisi per contenir l'encariment del carburant. 9:04, ara comença el programa El Dia.
9: Més informació a IB3 Notícies.

T'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Estel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ASC.es.

0: Assajarem algun dia o no?
1: Bueno, què, traiem agenda, què fer?
0: Jo l'agenda la meva la tinc mullada.
2: Com?
3: Que cabrón.
4: Però va angelito ahí, de la gente de
5: sí, cansa molt.
6: Nadal, no?

0: esto. Por eso sí que has tocado.
1: Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon dia. Setembre ens deixa una dada gens bona per a les butxaques. L'IPC, el cost de la vida, s'ha disparat fins al 4,9%. És la pujada més forta que hem tingut en els darrers 3 anys, principalment per culpa de la benzina i del gasoil. L'Institut Nacional d'Estadística ha publicat avui aquestes dades provisionals. Amb aquest increment ja enllaçam 3 mesos seguits de pujades.
2: El Ministeri d'Economia explica que el xoc energètic per la guerra a l'Iran continua passant factura. A més, l'any passat per aquestes dates la benzina va baixar i per això ara la diferència sembla encara més gran. Si mirem l'anomenada inflació subjacent, és a dir, sense comptar l'energia ni els aliments frescos, que són més volàtils, aquesta també ha pujat una mica, fins al 3,1%. Per saber exactament quins productes de la cistella de la compra han pujat més, haurem d'esperar encara a les dades definitives que es publicaran el pròxim 14 d'octubre.
1: I davant d'aquesta situació, el Consell de Ministres té previst aprovar avui mateix un nou escut anticrisi. L'objectiu és protegir les famílies i les empreses de cara a la tardor i l'hivern.
2: Encara no en sabem tots els detalls, però el govern espanyol ja ha avançat que es mantindran les ajudes al sector agroalimentari com les compensacions pels sobrecostos del gasoil agrícola, que segurament s'allargaran fins a final d'any.
1: I l'altre front que té avui obert el Consell de Ministres és el decret Mari Carmen. El PSOE i Sumar han passat tota la nit negociant contra el llotge i a les d'ara encara no hi ha acord.
2: Sumar vol aprofitar aquest decret per posar normes més dures. Demanen regular d'una vegada el lloguer d'habitacions, que s'ha convertit en una via lliure per a l'especulació, que els contractes de lloguer es renovin automàticament i que es protegeixi més la gent davant els desnonaments.
1: Aquí a les Balears, una vintena de persones han acampat l'any passat a la plaça d'Espanya de Palma per pressionar el govern central que aprovi el decret d'habitatge i reclamar mesures contra els desnonaments a persones vulnerables.
3: Queremos que las casas sean para vivir, sean para la gente y dejen de ser para especular. No puede ser que la gente no tenga donde vivir.
4: Me parece muy injusto que se utilice como un bien mercantil y no se respete el derecho que debemos tener tot el món a tenir una vivienda i una casa digna.
1: Una altra notícia de les darreres hores és que finalment sí hi va acord i Mari Carmen Abascal podrà tornar a casa seva. Les negociacions d'ahir varen durar més de 4 hores entre els representants de la dona de 87 anys i l'empresa Urbagestiono. També hi va mediar l'empresa municipal d'habitatge de Madrid. Avui el batlle José Luis Martínez Almeida s'ha mostrat satisfet.
5: Tanto Urbagestiono como los representantes de Mari Carmen agradecieron al Ayuntamiento de Madrid su intervención y manifestaron que no hubiera sido posible sin la intervención del Ayuntamiento de Madrid. Y por tanto, lo primero que tengo que decir es, frente a todos aquellos que generan problemas, que prefieren las algaradas a las soluciones, el Ayuntamiento de Madrid siempre está en la solución.
1: I la Policia Nacional ha detingut un home com a presumpte autor d'un delicte d'amenaces i atemptat a l'autoritat després que advertís que aniria al domicili de la seva parella amb una destral per matar-la. Un fet que han passat dilluns vespre a la platja de Palma.
2: I davant la gravetat d'aquesta amenaça, diverses patrulles van localitzar l'acusat a Casigua. Quan va obrir la porta va aparèixer amb una destral a la mà i es va aproximar als agents que varen treure les armes per mantenir la distància i evitar que s'hi acostés. Posteriorment va agafar ganivets, va utilitzar fins i tot un espai de pebre contra els policies i els va llançar pots de vidre des d'una finestra. Finalment va poder ser detingut, però diversos agents varen haver de rebre assistència mèdica a causa de l'atac.
1: Són les 10 i 4 minuts. Més notícies a les 11 en punt.
0: Més informació a ivetresnoticies.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Fem poble, fem possible el comerç local. Regala Artà.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Fem poble, fem possible el comerç local. Regala Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia, ja ha començat la reunió del Consell de Ministres. Ho ha fet amb una hora de retard a causa d'una intensa negociació nocturna entre els socis del govern de coalició sobre el nou decret llei d'habitatge. De moment es desconeix si hi ha acord entre PSOE i Sumar.
2: Sumar exigeix regular, recorda-m'ho, el lloguer d'habitacions per evitar l'especulació i també aprovar la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Dirigents d'aquesta formació política, com per exemple la ministra de Sanitat, Mònica García, han llançat ja un missatge molt clar, diuen que no avalaran cap test descafeïnat. El PSOE, però, de moment es mostra molt reticent a acceptar aquestes condicions, en especial la pròrroga dels contractes.
1: Mentrestant, el president de PP no confia gaire, diu, en el decret que avui pugui aprovar el Consell de Ministres. Assegura Alberto Núñez Feijóo que qui ha causat un problema no està capacitat per arreglar-lo.
3: 8 años de rumbo equivocado en vivienda, como ustedes imaginan, no se va a solucionar con el decreto que en este momento estará discutiendo los socios que conforman el Consejo de Ministros. El daño que ha hecho este gobierno no lo van a reparar los culpables.
1: I d'habitatge se'n parla en aquests moments al Parlament, on és en marxa la sessió de control al govern. El conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, ha acusat el PSIC de manifestar-se contra si mateix.
2: Ho ha dit en resposta a la diputada socialista Verónica Llufriu, que ha responsabilitzat el govern de la situació de crisi de l'habitatge aquí a les Illes. També ha acusat l'executiu de no tenir interès a solucionar el problema.
4: Si aquí hi ha un culpable en aquestes illes de que els menorquins i els balears hagin de sortir de casa seva perquè no poden pagar els lloguers, són vostès. Declarin ja les zones tensades, limitin els preus, limitin les pujades dels lloguers en els habitatges.
5: Ja tenen ustedes bastante con manifestarse contra sí mismos, contra sus políticas mismas de vivienda. Les da igual qué camino tomar, porque de todos modos no tienen ni la más remota idea de a dónde quieren llegar. Gracias.
1: I mesura important de cara a l'hivern, avui que hem conegut que la inflació s'ha disparat fins al 4,9% al setembre. El Consell de Ministres aprovarà avui limitar la pujada de la tarifa regulada del gas i de la bombona de butà per protegir els consumidors davant la crisi al Pròxim Orient.
2: La ministra Sara Hessen ha confirmat que l'increment del gas es limitarà al 15% a partir del mes d'octubre del mes que ve per evitar una pujada que s'hauria arribat al 45%. A més, el preu màxim de la bombona de butà quedarà fixat en 19 euros amb 55 cèntims.
1: Avui també destacam que la massificació d'embarcacions a la Mar Balear és una de les principals amenaces de la qualitat de l'aigua i de l'equilibri de la Posidònia oceànica.
2: Pablo Rodríguez, expert en aquest tema, qui acaba d'assumir la direcció de la Fundació Marilla, s'ha mostrat a favor de posar límits als fondejos en determinats indrets més congestionats de les illes. En una entrevista a l'informatiu Matí, Atmes, però, que primer s'ha de tenir un registre de vaixells.
6: Com pot ser el lloguer d'embarcacions sense llicència, el mal comportament, no? que quan lloguen aquestes embarcacions, que sí que bueno, ja hem tingut episodis molt nefast en conseqüències sobre els éssers humans també. O sigui que jo crec que fa falta molta regulació i allà on toqui, clar que sí, posar límits.
1: I a l'exterior, nit de molta tensió a Cisjordània, més de 100 colons israelians han atacat la vila palestina de Jalut per impedir que una família palestina tornés a casa seva en l'aval del Tribunal Suprem d'Israel. Així hem arribat a les 11:04, amb més notícies a les 12:00.
0: Més informació a ib3noticies.com.

Esteu escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat. 2, 3...

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. El PSOE i Sumar han assolit finalment un acord per aprovar avui les mesures sobre l'habitatge al Consell de Ministres. La reunió ha començat amb més d'una hora de retard per les intenses negociacions de darrera hora i finalment han acordat aprovar dos reials decrets. Fonts de l'executiu han confirmat el pacte, assegurant que serveix per donar resposta a les demandes ciutadanes i avançar en drets, tot i que encara no s'han concretat els detalls.
2: Les negociacions s'havien encallat per les exigències de Sumar, que pressionava per incloure-hi la regulació del lloguer d'habitacions i la pròrroga automàtica dels contractes. Aquestes són precisament dues de les grans reclamacions del sindicat de llogateres que encapçala les protestes i l'acampada a la Puerta del Sol de Madrid. Amb aquest acord s'evita la plantada dels ministres de Sumar, que s'havien negat a avalar un text que consideraven poc ambiciós. Ara, el següent gran repte del govern central serà aconseguir el suport parlamentari al Congrés dels Diputats.
1: Precisament, Podem rebutja el decret tal com està ara, però no avança el seu vot al Congrés perquè, diu, confia en la mobilització social que inclou les seves reivindicacions. És Ione Belarra, líder de la formació.
3: Los que defienden a los rentistas en este hemiciclo ya no lo tienen tan fácil. Ahora que se sabe lo que está pasando de verdad en las calles, ya no lo tienen tan fácil para tirar la suspensión de los desahucios que llevamos reclamando tanto tiempo. Pues sigamos por ese camino. Ese es el camino por el que se cambian las cosas, con huelgas, con acampadas, levantando las pancartas.
1: Mentrestant, aquí a les Balears, el govern ja ha iniciat el procés per crear les places dels treballadors públics que formaran part de la futura oficina antiocupació, una mesura pactada pel Partit Popular amb Vox i aprovada per llei el passat mes de maig.
2: El conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, ha assegurat al Parlament que el govern treballa perquè l'oficina entri en funcionament de manera efectiva. L'organisme oferirà informació i assistència a les persones afectades per ocupacions, tot i que Mateo ha advertit que tindrà limitacions perquè moltes competències són estatals.
4: Esta oficina tendrá la misión y la finalidad de prevenir, de combatir, reducir, luchar por reducir la ocupación ilegal de viviendas, así como apoyar y asistir a propietarios, comunidades de propietarios, de los ciudadanos que estén sufriendo este gravísimo problema.
1: Més enllà de les mesures sobre l'habitatge, el govern espanyol també prorrogarà els descomptes als carburants fins a final d'any per frenar l'impacte de la inflació, que s'ha enfilat al 4,9%.
2: Fons de Moncloa confirmen que la rebaixa de l'import d'hidrocarburs serà de 20 cèntims per litre a l'octubre, 13 al novembre i 6 al desembre. El nou decret anticrisi també inclourà ajudes al gasoil professional i el topall ja ha anunciat a la tarifa del gas i la bombona de butà, que no podrà superar els de 9 euros en 55 cèntims.
1: El president de la patronal del transport, Rafael Roig, veu amb bons ulls el nou paquet de mesures, però considera que les ajudes s'haurien d'incrementar, ja que, diu, les pujades dels darrers mesos han estat considerables.
5: Sí que són més bones, les ajudes són bones, però també siguin menys els patronals han demanat un augment perquè el gas haurà pujat bastant. Per tant, veurem quants coses més es xavi, a veure que s'ha acabat. Per cas, l'ajuda vengui, benvinguda sí, aquest és important per tots els sectors que pertany a l'ajuda de l'estat i des de l'embalat.
1: I desenes de migrants marroquins desallotjats avui de la platja de Benítez a Ceuta han decidit retornar voluntàriament al seu país.
2: La Policia Nacional ha desplegat un ampli dispositiu des de primera hora del matí per traslladar-los a un centre d'atenció per a la seva identificació. Ens ha informat que els motius econòmics no són causa per obtenir l'asili. Desenes de ciutadans han optat per tornar a Marroc en autobusos escortats fins a la frontera del Tarajal.
1: Són les 12 i 4 minuts. Més notícies a la 1 en punt.
0: Més informació a ib3notícies.com.
6: A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota, a la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: sing up in me.
1: Són temps difícils, però Artà, som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia. L'executiu espanyol demana al Congrés celebrar un ple extraordinari aquest divendres per convalidar les mesures sobre l'habitatge. Finalment, PSOE i Sumar han arribat a un acord i han aprovat dos decrets diferents per facilitar la seva aprovació a la cambra. Un d'ells conté només la renovació indefinida dels contractes de lloguer, mesura que exigeix el sindicat de llogateres i de Sumar i que d'augment no compta amb el suport de Junts ni del PNB. L'altre text inclou la resta de mesures acordades amb els grups.
2: Aquestes mesures aprovades pel govern són protegir els desnonaments fins al 2030 i prohibir que els fons voltor comprin habitatges fins al 2028, la regulació de lloguers de temporada i d'habitacions i una pròrroga de 2 anys per a lloguers vigents que s'acabin abans del 2028. L'executiu ja ha demanat un ple extraordinari al Congrés aquest mateix divendres per convalidar d'urgència aquestes mesures.
1: Al Parlament Balear, la sessió ve marcada avui també pel cas Mari Carmen. La presidenta del govern, Mònica Proens, n'ha responsabilitzat una llei aprovada durant el govern de Felipe González.
3: Que ni Zapatero, el de les joies, ni Sánchez han canviat. Vostè ho sap, tot això. Per què vol instrumentalitzar aquesta persona? Per què fa aquest tipus de política nefasta?
1: D'altra banda, els jubilats de les Illes demanen el blindatge constitucional de les pensions i l'aprovació d'una llei de les persones grans que els garanteixi una vida digna, autònoma i independent. És una de les reivindicacions que ha fet avui el col·lectiu amb motiu de la celebració del Dia Internacional de les Persones Grans aquest dijous, dia 1 d'octubre.
2: Un blindatge que demanen, diuen, per reforçar les garanties que cap política futura pugui deteriorar el seu dret a una pensió pública. Els sindicats reclamen, a més, que les pensions tinguin pujades progressives de les contribucions mínimes. Pedro Berruezo és el secretari general d'Unió de Jubilats i Pensionistes d'UGT.
4: Se necessiten unes majories parlamentàries importants, per això es permetria que tothom tingués la seguretat de blindatge total de les pensions, tants com les volem nosaltres avui i tots els ciutadans, i que tinguin la seguretat, tant els que estem ara pensionistes com els que venen darrere, de poder cobrar aquestes pensions.
1: En plena de successos, l'home detingut com a presumpte autor d'un delicte d'amenaces i atemptat a l'autoritat ha quedat en llibertat amb càrrecs i mesures cautelars. La Policia Nacional el va detenir després que advertís que aniria al domicili de la seva parella amb una destral per matar-la. Un fet que varen passar ahir vespre a la platja de Palma.
2: Davant la gravetat de l'amenaça, diverses patrulles van localitzar l'acusat a casa seva. Quan va obrir la porta, va aparèixer amb una destral a la mà i es va aproximar cap als agents, que van treure les armes per mantenir la distància i evitar que s'hi acostés. Posteriorment, va agafar diversos ganivets i va utilitzar un spray pebre contra els policies. També els va llançar pots de vidre des d'una finestra. Finalment va poder ser detingut, però diversos agents varen haver de rebre assistència mèdica a causa de l'atac.
1: I la mesa del Congrés ha obert un expedient sancionador a la diputada del PP, Ana Vázquez, per haver duit un esprai de gas a pebre a l'hemicicle. La decisió, aprovada per la majoria del PSOE i sumant l'oposició del PP, podria acabar amb la suspensió temporal d'ocupació i sou de la diputada en considerar-se l'esprai com una arma a efectes reglamentaris.
2: L'expedient arriba després de l'incident de la setmana passada, quan Ana Vázquez ha mostrat l'esprai a l'hemicicle mentre formulava una pregunta al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. A més de l'incident a la sessió de control, diverses dependències de la cambra van haver de ser precintades posteriorment i una vintena de persones van resultar afectades pel gas tòxic després que un assessor del Grup Popular va netejar l'esprai en 2 banys d'un dels edificis d'ampliació del Congrés.
1: És l'únic 4.

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà, des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Doncs desitgeu-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala-te.

0: Vamos de calas. Gracias, gracias.
1: Càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: TV3 Ràdio. Informatiu migdia. Sara Casas.
1: Bon dia, són les dues. El govern espanyol finalment ha optat per dos reial decrets en matèria d'habitatge amb la idea de dur-los ja divendres al Congrés dels Diputats. En el primer s'inclou la prohibició de desnonar vulnerables fins al 2030, el veto a la compra de fons voltors fins al 2028 i la pròrroga de dos anys als contractes en vigor que finalitzen abans del 31 de desembre de 2028. En el segon s'inclouria la renovació automàtica dels lloguers que reclamava Sumar i que fins ara ha despert el rebuig de Junts i PNB. Per això els dos socis, després d'hores de negociacions, han tancat aquesta fórmula per facilitar el suport dels grups a les iniciatives que es consideren més urgents. Acaba de començar aquesta roda de premsa posterior al Consell de Ministres en què s'ha aprovat aquesta normativa polèmica, encara en tenim poques dades, una normativa accelerada pel cas Mari Carmen i l'onada de clam social que ha generat. L'habitatge és assumpte central avui dimarts 29 de setembre amb altres titulars destacats que vos avançam amb Juan Luis Marcos i Carme Moreno. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Les acampades pendents també del Consell de Ministres.
2: Els col·lectius que se mobilitzen a diverses places de diferents ciutats de l'Estat, com la plaça d'Espanya de Palma, mantenen parada el pols a l'executiu i en les pròximes hores decidiran si es mantenen. A Madrid, els assistents no preveuen partir per ara, tot i que la comunitat ha donat 48 hores a la delegació perquè desmantelli el campament abans d'acudir als tribunals.
1: La inflació desbocada.
3: La dada avançada de l'IPC el situa en el 4,9% al setembre, la taxa més alta des de febrer del 2023, impulsada per l'encariment dels carburants a conseqüència de la guerra a l'Orient Mitjà. Avui el Consell de Ministres també dona llum verda a noves mesures per afrontar aquests preus.
1: Mesures cautelars per l'home que amenaça amb una destral la policia i la seva parella.
2: L'home detingut com a presumpte autor d'un delicte d'amenaça i atemptat a l'autoritat ha quedat en llibertat amb càrrecs i mesures cautelars. La Policia Nacional el va detenir a nit a casa seva a la platja de Palma amb aquesta i altres armes després d'avisar que aniria al domicili de la seva parella per matar-la.
1: Expedient per l'inici per l'incident amb l'esprai de gas pebre al Congrés.
3: Gràcies a la majoria del PSOE i Sumar i malgrat l'objecció del PP, la mesa ha acordat iniciar l'expedient sancionador a la diputada del PP, Ana Vázquez, podria acabar amb la suspensió temporal d'ocupació i sou de la diputada per dur un arma.
1: A partir de les dues i mitja, ja ho sabeu, arriba la informació més propera amb les edicions insulars. És moment ara de fer una ronda per saber els temes més destacats del dia. Els taxistes de Menorca passen a l'acció i aquest dimecres només operaran a les estacions. Axel Camarasa, bon dia.
4: Bon dia. Suspenen els serveis contractats per via telefònica i la recollida de passatgers a peu de carrer. És la primera mobilització que fan per mostrar el seu rebuig a la inacció del Consell Insular, a qui culpen de no haver atès les seves reivindicacions. Denuncien que fa 12 anys que tenen les tarifes pràcticament congelades i que l'encariment del preu del combustible i el cost de la vida en general fa que els nombres no surtin.
1: A Eivissa, l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany aixeca 19 actes per lloguers turístics il·legals al 2026 i n'investiga 5 casos més. Carmen Fires, bon dia.
5: Bon dia. Els 8 agents d'intrusisme del municipi ja han traslladat aquestes actes al Consell d'Eivissa. Recorda el consistori que aquests procediments poden concloure en sancions de fins a 300.000 euros i precintant als habitatges. Durant les actuacions

te están dejando que mueras de sed.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar.

0: són les 3, és moment de repassar les notícies més destacades d'aquest dimarts 29 de setembre. Després d'hores de negociació entre el PSOE i Sumar, el govern espanyol finalment ha optat per dos reial decrets en matèria d'habitatge amb la idea de dur-los ja divendres al Congrés dels Diputats. Juan Luis Marcos, bon dia.
1: Bon dia. En el primer s'inclou la previsió de desnonar vulnerables fins a 2030. També prohibeix la compra d'habitatges per part de fons voltors fins al 2028 i la pròrroga de 2 anys als contractes en vigor que finalitzen abans del 31 de desembre de 2028. En el segon s'inclouria la renovació autonòmica automàtica dels lloguers que reclama Sumar i que fins ara rebutgen Junts i PNB. El Congrés dels Diputats celebrarà aquest mateix divendres, a petició del govern espanyol, un ple extraordinari per convalidar els dos decrets. La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, reclama que tots els partits tinguin altura de mires.
2: Hay un gran consenso social en nuestro país acerca de las de la determinación de las medidas que hemos de poner en marcha para paliar esta crisis de vivienda. Y estaba faltando un consenso y un acuerdo político. Y eso es lo que yo sigo pidiendo hoy, después de este esfuerzo que hemos hecho para que en este texto puedan sentirse representados una mayoría de grupos del Congreso de los Diputados.
1: També s'ha aprovat un IVA superreduït del 4% per a la construcció d'habitatge públic i protegit i un préstec al 0% per a la compra del primer habitatge. A més, es gravarà els pisos turístics amb un IVA del 10%.
0: Les acampades, de moment, es mantenen.
1: Els col·lectius que es mobilitzen a diverses places de diferents ciutats de l'Estat, com la plaça d'Espanya de Palma, mantenen per ara el pols a l'executiu i en les pròximes hores decidiran si es mantenen. La portaveu del Sindicat de Llogateres de Mallorca, na Mariona, rebutja que les mesures s'hagin trossejat en dos decrets.
3: Estem fent una espera passiva, estem fent una espera organitzant-nos perquè sabem que les mobilitzacions han estat multitudinàries, hem avançat moltíssim, estem fent una pressió brutal i per això hem de seguir en els carrers i seguirà amb mobilitzacions fins que puguem equiparar aquest dret a l'habitatge a altres dos comes que tenim i poder tenir una vivenda digna.
0: I a mig de la crisi residencial, la inflació continua desbocada.
1: La dada avançada de l'IPC el situa en el 4,9% al setembre, que és la taxa més alta des del febrer de 2023, impulsada per l'encariment dels carburants a conseqüència de la guerra a l'Orient Mitjà. Avui el Consell de Ministres també ha donat llum verda a allargar els descomptes als carburants fins a final d'any. A més, es limita l'encariment de la tarifa del gas a un màxim d'un 15% i el preu de la bombona de butac quedarà limitat a un màxim de 9 euros amb 55 cèntims. Sara Hessen és la vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica.
4: Si no pusiéramos estos límites, la tarifa en los consumidores, en los hogares, subiría por encima del 45% a partir del mes que viene y por lo tanto lo que vamos a hacer es limitar ese crecimiento, lo que supondrá que esa tarifa, en vez de subir ese 45 o 49%, se quede en un 15%.
0: A Eivissa, l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany ha aixecat 19 actes per possibles lloguers turístics il·legals enguany i n'investigar 5 casos més.
1: Els 8 agents d'intrusisme del municipi ja han traslladat aquestes actes al Consell d'Eivissa. Recorda el Consell Històric que aquests procediments se poden concloure amb sancions de fins a 300.000 euros i el precintat dels habitatges. Durant les actuacions també han detectat situacions d'infrahabitatges o sobreocupació, casos que s'han derivat a la Conselleria d'Habitatge del Govern.
0: Arribem així a les 3 i 4 minuts. És tot de moment. La informació torna actualitzada al butlletí de les 4. Ara IB3 Ràdio comença atent-ho.
5: Més informació a IB3 Notícies.

A Ràdio Artà, contant històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

vols renovar el teu armari amb estil? En Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.
1: Un quant és de bon exemple? Feu-li veure que m'esment i tot serà omnibulat. Que passa sense mal temps? Ses dones volen això. Si els hi anaven molt de pecs, com que vols, com que desitges, en sortiu més malament. Com més disgust els hi donen, més vos estimen després. I sobretot, gelosia. Així s'amor més s'encén. De jou, que em duguin els bous, jo vull ser independent. Que ho sentiu? Mata aquí sa música que mana s'ajuntament. I toca si no de rego, però n'hi manca de més. Vinga, mullera, que és hora. Has casat? Ja ho veurem. Aquí no em volen. Millor. A mi es desplai falta gent. Tot l'amo!

0: ja que les carreteres de Mallorca registren retencions a diversos punts. A aquesta hora comença a millorar la circulació a l'alçada d'Inca a causa d'un vehicle incendiat que ja ha estat retirat. També hi ha retenció a la via de cintura des de Son de Meto fins a l'estadi Balear. En sentit Andratx, també des de l'estadi Balear fins a Son Hugo, a l'autopista d'Andratx des de Bandinat fins a la incorporació a via de cintura i a Inca des de Son Cladera fins a la incorporació també a via de cintura. Continuem amb altres qüestions. El govern espanyol ha aprovat allargar els descomptes als carburants fins a final d'any davant l'escalada de preus provocada pel conflicte al Pròxim Orient.
1: Aquest mes d'octubre el descompte se situarà en els 20 cèntims per litre, el novembre baixarà als 13 cèntims i el desembre quedaran 6 cèntims, tot i que anirà lligat a l'evolució de la inflació. D'altra banda, també es limita el preu del gas i de la bombora de butà. Sara Gaesen és la vicepresidenta tercera i la ministra de Transició Ecològica.
2: Si no pusiéramos estos límites, la tarifa en los consumidores y los hogares subiría por encima del 45% a partir del mes que viene y por lo tanto lo que vamos a hacer es limitar ese crecimiento, lo que supondrá que esa tarifa, en vez de subir ese 45 o 49%, se quede en un 15%.
0: I el Congrés dels Diputats ha frenat el projecte que contempla una torre remota a l'aeroport de Menorca i insta a construir-ne una de física.
1: Tira endavant així una proposició de no de llei impulsada per Sumar que ha tingut el suport del PSOE i PP. Són Félix Alonso, diputat de Sumar, Pepe Mercadal del PSOE i Joan Mesquida del PP.
3: Les modificacions aèries, els avanços tecnològics i el volum dels vols fan imprescindible una nova torre de control.
4: Aena no pot descartar el projecte de la torre virtual, com va descartar, i no oferir cap solució a la torre vella, la torre obsoleta, la torre més vella d'Espanya.
5: Por fin han desistido de la torre virtual y lo normal en estos casos sería pedir perdón.
0: I encara en política, la mesura estrella d'aquest Consell de Ministres també ha estat el decret Mari Carmen, una mesura extraordinària per molts motius, ja que a més d'aprovar-se dos decrets llei, també ha provocat dues rodes de premsa. L'oficial des de la Moncloa amb la titular d'Habitatge i un altre al Ministeri de Treball amb els cinc ministres de Sumar. Els de Drets Socials i Consum, Pablo Bustinduy, ha estat l'encarregat de parlar. Espera que en el Congrés tothom hi voti a favor.
6: Ponerse de lado de perfil no vale. La política tiene que servir para dar soluciones. Bueno, pues hoy se están dando soluciones reales y sobre eso se van a tener que posicionar los grupos parlamentarios.
0: Seguim amb més temes. A Eivissa cada vegada hi ha més turistes que fan estades curtes a l'illa sense pernoctar-hi. És un perfil de visitants que passen la nit de festa i durant el dia dormen allà on poden.
1: Molts expliquen que els hotels són cars i que paguen per serveis que ofereixen negocis com ara dutxes o taquilles. El sector de la restauració i l'hoteler asseguren que és un perfil que aporta un valor escàs o nul. Alfonso Rojo és president de Pimef.
7: En este caso, cuando tenemos un turista que de baja intensidad de alojamiento en la isla y que concentra todo su gasto en ese tipo de negocios, pues el resto les vemos pasar, pero no podemos disfrutar de su dinero porque lo concentran, lo tienen muy claro hacia dónde lo quieren dirigir.
0: Y en cultura, buenas noticias para los fans de La Oreja de Van Gogh. La banda torna a les illes i actuarà al Mallorca Live el juny de l'any que ve.
1: La banda de Sant Sebastià ha anunciat avui que allarga la seva gira amb concerts a 7 ciutats espanyoles més, entre les quals es troba Calvià.
0: I amb aquesta notícia cultural hem arribat a les 4 i 4 minuts. Tornem amb més notícies a les 5.
8: Més informació a ivetresnoticies.com.

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa endarrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

Bones tardes, estimats oients de Ràdio Horta Municipal del 107.9, de la freqüència modulada del 107.3, si m'ho escolta tot el que l'han sent per al www.radiohorta.cat a través d'internet. Benvinguts, un dia més en què cap vespres de Ràdio Horta, com ho saben ja dimarts, concretament dimarts, dia 29 de setembre de 2026, que vol dir això, entre altres coses, que avui tenim Sant Oral per triplicat, els tres arcàngels, com se'ls sol anomenar, Sant Miquel, Sant Rafael i Sant Gabriel, o Miquel, Rafael i Gabriela, és a dir, també seria aplicable a tots aquests noms que també n'hi ha per la nostra contrada, de fet. Així que des d'aquí, com no pot ser d'altra manera, molt d'anys a tots i totes les que feis festa en el dia d'avui, que per extensió, lògicament, i per allò és un triple santoral de, sobretot, aquests tres noms que abunden bastant. Per tant, des d'aquí moltes felicitats, per exemple, entre els quals el nostre col·laborador, amic i company del dissabte a la ràdio, Miquel Mestre, per exemple. Però bé, com dic, sou molts els que teníeu aquest nom, així que des d'aquí molt d'anys i moltes felicitats a tots i totes en el dia d'avui del vostre central. Salut, com dic sempre, en aquest cas és el més important de tot, i després tot el que vengui, evidentment, benvingut sigui. Més enllà d'això, és important també, ahir va quedar aprovada la limitació de places turístiques per iniciar un decreixement progressiu a través d'aquest plenari ordinari de l'Ajuntament d'Artà. Va ser l'aprovació inicial, si més no, i un dels, evidentment, era el punt important del plenari com a tal. Evidentment, se va allargar una bona estona, però jo sempre dic que el plenari està per això. De fet, fins i tot a vegades me sorprèn que hi hagi punts que se passen pràcticament amb un no res, quan realment també està bé que se debati i se posi esment en diverses qüestions, i així també sobretot els oients, perquè al final el partit polític cadascú té la seva posició, i segurament durant el plenari és difícil que canviïn la seva posició, que tot podria ser, però sí que veure que ara els oients o els espectadors també, si més no, que darrerament de fet hi ha alguna persona que segueix el plenari en persona. Per tant, també, com dit sempre, estàu convidats a tothom qui vulgui a seguir el plenari. Això sí, no se pot intervenir durant el plenari fins que s'ha aixecat la sessió. Això també és una de les coses que cal tenir en compte. En aquest cas, aquesta persona ahir pensava que havia acabat al final i no havia acabat del tot, perquè sempre sol acabar una mica així, em veia el torn i preguntes, que de fet sempre em suggeix alguna extra, i pensava que havia acabat, va fer un comentari i evidentment se li va requerir que no podia intervenir, però després va demanar disculpes pensant que ja havia acabat el plenari. En definitiva, quan dic, el manco hi vaig estar bastant acompanyat, a diferència de moltes altres vegades, que som jo tot sol, que cap problema, no passa res. Però sí que ahir, entre els companys de IB3 Tele, entre, en aquest cas, la directora de la revista Vell Puig, i amb aquesta persona, que ja és el segon plenari ordinari que segueix en aquest sentit a l'Ajuntament d'Artà i que va dir que seguiria venguent perquè li agrada. Així que, com dic, està convidat a tothom qui vulgui seguir-lo en persona, també, evidentment, per això està fent la nostra feina, perquè tothom qui el vulgui el pugui sentir i seguir també a través de radiohorta.cat o a través de la freqüència modulada. Però bé, teniu aquestes diverses opcions i cadascú és lliure de triar la que vulgui, i en definitiva, al cap de fi, lo important és això, que estigueu assabentats, que en el nostre cas, la nostra missió i la nostra feina també, de tot el que s'ha debat i tot el que passa i tot el que ha fet, si no, el nostre municipi d'Artà, el manco de tot el que en podem tenir esment, i en el cas de plenari, evidentment, de tot el que s'ha debat i com a tal, que sempre hi podria haver moltes qüestions, evidentment, sempre se fan preguntes o se debaten temes. No sempre s'ha debat en tots els temes, perquè seria una cosa sempre bastant llarga, que hi ha altres municipis que fan plenaris bastant més llargs, vull dir que també tot depèn de com se miri. En el final, com dic, és el quid de la qüestió on se debaten els temes i cada partit polític pot dir la seva i argumentar i votar en conseqüència. Perquè aquí a la ràdio sí que veu que també poden dir la seva, per suposat, però clar, ja no és una cosa oficial en el sentit de
de que quedi apte. Evidentment és oficial en el sentit que les paraules que diuen les senten els oients i, per tant, possibles votants, però que al cap de fi també tot és important en aquest sentit. I, de fet, alguna vegada properes en quant a eleccions temps enrere, algun oient barra votant, oient masculí o femení, no ho diré, possible votant, sí que m'ha comentat que va canviar el vot segons tenia pensat, i del vot que finalment va emetre en el seu moment, no diré a quines eleccions ni en quin sentit, perquè tampoc m'ho va dir, evidentment. No, mai deman aquí vota ningú. En aquest sentit, arrel del que havia escoltat a Ràdio Horta Municipal, cosa que això, com dic, no sé si és positiu o negatiu, perquè sí que és veritat que és una d'aquestes coses que dius, mira, el manco sé que la gent escolta. Per altra banda, que també, en certa manera, que el que se diu

du molta feina darrere. I segon, evidentment, és per això, perquè la gent s'aclari, s'intenti aclarar el manco. Això que sempre donem la possibilitat també de que ens escrieu per WhatsApp, per Facebook, per Instagram, per allà on vulgueu també, si voleu fer les vostres preguntes o que tractem un tema en qüestió. Per tant, també sempre portes obertes, lògicament. I res, aquí estem per això. Intentàvem anar fent camí, com dic sempre, passa rere passa. Després de tot aquest speech inicial, ara sí crec que puc donar el sus, així que benvinguts, començam aquest programa d'avui dimarts, dia 29 de setembre de 2026. Benvinguts.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Así que

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: I bé, si vareu seguir el plenari d'ahir, vareu poder escoltar que Artà aprovava la limitació de places turístiques per iniciar un decreixement progressiu. El ple donava llum verda a la modificació de les normes subsidiàries per adaptar-les al PIAT amb els vots favorables del PSC-PSOE i el PI i l'extensió de l'oposició d'Unió Independent d'Artà més per Mallorca i el Partit Popular. El ple d'Ajuntament d'Artà va aprovar ahir dilluns inicialment la modificació puntual número 7 de les normes subsidiàries CNS per adaptar el plantejament municipal al Pla d'Intervenció d'Àmbits Turístics de Mallorca, el PIAT. La proposta va sortir endavant amb els vots favorables de l'equip de govern, PSC-PSOE i el PI, i les abstencions de l'oposició, Unió Independent d'Artà més per Mallorca i el Partit Popular. L'acord estableix nous límits a la capacitat turística del municipi amb l'objectiu d'aturar el creixement de noves places i iniciar un decreixement progressiu i ordenat allà on les places existents superen els màxims fixats. La modificació parteix de l'estudi tècnic encarregat per l'Ajuntament per analitzar la distribució dels usos turístics, la seva relació amb la població resident i la incidència sobre els diferents nuclis. Entre les principals mesures aprovades, s'estableix una densitat màxima de 6 places turístiques per hectàrea al nucli d'Artà i de 7 places per hectàrea a la resta de nuclis urbans, com a màxim, densitat màxima. Això fixa uns sostres de 588 places a Artà i 152 a la colònia de Sant Pere, afegit a 293 a Montferruig, 90 a Sestanyol, 160 a Betlem i 174 a l'urbanització de Sant Pere. I suposa en conjunt una reducció teòrica de 661 places en sòl urbà respecte de les existents actualment. En sòl rústic, la modificació fixa un sostre màxim de 2.000 places turístiques per davall de les existents actualment. També restringeixen les estades turístiques en habitatges plurifamiliars i limita la possibilitat d'incorporar nous usos turístics en edificis catalogats, i el casc antic d'Artà. L'acord inclou igualment la suspensió durant 2 anys de les tramitacions, autoritzacions i llicències que resultin incompatibles amb la nova ordenació, mentre es completa la tramitació de la modificació. Durant la seva intervenció, el Val de Manolo Galán va defensar que la modificació suposa iniciar un camí de decreixement progressiu i ordenat i que governar també és posar límits abans que sigui massa tard. En aquest sentit, va remarcar que el territori, els recursos naturals i els serveis públics tenen una capacitat limitada i va vincular especialment la regulació turística en les polítiques d'habitatge. No poden reclamar més habitatge per als joves i les famílies i al mateix temps mantenir oberta la porta perquè més habitatges passin al mercat turístic. El Balda va insistir que l'objectiu no és anar en contra del turisme, sinó preservar la qualitat de vida de la població resident, l'habitatge i el territori amb una mirada a llarg termini. Durant el debat, els 4 grups municipals varen coincidir en la necessitat d'abordar la regulació de l'activitat turística, tot i que varen expressar diferents plantejaments sobre l'abast de les restriccions, la protecció del patrimoni i el procés seguit per dur a terme l'adaptació. PSC-PSOE i el PI varen donar suport a l'aprovació inicial, mentre que Unió Independent d'Artà més per Mallorca i PP van optar per l'extensió. L'aprovació inicial obre ara un període d'informació pública de 45 dies hàbils durant els quals es podrà consultar la documentació i presentar les al·legacions que es considerin oportunes. Paral·lelament, se sol·licitaran els informes corresponents a les administracions afectades. Una vegada completada aquesta fase i estudiades les al·legacions i els informes, la modificació continuarà la seva tramitació fins a l'aprovació provisional municipal i, posteriorment, l'aprovació definitiva per part del Consell de Mallorca.
1: Controvertit, la renovació automàtica dels contractes de lloguer. La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, reclama que tots els partits tinguin altura de mires.
2: Hay un gran consenso social en nuestro país acerca de la determinación de las medidas que hemos de poner en marcha para paliar esta crisis de vivienda. Y estaba faltando un consenso y un acuerdo político. Y eso es lo que yo sigo pidiendo hoy, después de este esfuerzo que hemos hecho, para que en este texto puedan sentirse representados una mayoría de grupos del Congreso de los Diputados.
1: Els decrets també han centrat bona part del ple al Parlament Balear amb disparitat d'opinions entre els grups.
3: El PSC i Més celebren els decrets, mentre que la bancada de la dreta, el PP i Vox, el qualifiquen de postureig. Són Iago Negreuela, del PSC, i Sebastià Sagrers, del Partit Popular.
4: Ahora mismo tenemos un gobierno de España que dice no a los fondos buitres, sí a evitar desahucios, y una Proens que no dice nada. Nosotros lo que exigimos es, ya que no hace nada, que vote que sí.
5: La frivolidad d'aquest govern en relació a la problemàtica de l'habitatge, que avui és capaç d'aprovar dos decrets. Un per fer postureo i que ja saben que no s'aprovarà, i un per intentar que durant els pròxims dies se negociï en el Congrés dels Diputats i pugui acabar aprovant-se.
1: El Consell de Mallorca demana a la DGT poder accedir a les dades de matriculació per controlar els cotxes que entraran a Mallorca i aplicar així la llei de limitació d'entrada de vehicles.
3: Ho ha sol·licitat el conseller de Territori, Mobilitat i Infraestructures, Fernando Rubio, en una trobada a Madrid. Rubio confia que la llei s'aprovi entre octubre i novembre per començar-la a aplicar la pròxima temporada turística.
1: Més temes. Els jubilats de les Illes demanen el blindatge constitucional de les pensions i l'aprovació d'una llei de drets de les persones grans que els garanteixi una vida digna, autònoma i independent.
3: Els sindicats reclamen, a més, que les pensions tinguin pujades progressives de les contribucions mínimes. Pedro Berruezo és el secretari general d'Unió de Jubilats i Pensionistes d'UGT.
6: Blindatge total de les pensions, tants com les volem nosaltres avui i tots els ciutadans, i que tinguin la seguretat, tant els que estem ara pensionistes com els que venen darrere, de poder cobrar aquestes pensions.
1: I en crònica de successos, la Policia Nacional deté per cinquena vegada un home per votar-se una ordre judicial que li prohibia l'accés a Palma.
3: L'home té prohibida l'entrada a ciutat des de febrer arran d'una investigació contra un grup criminal acusat de furts en 25 establiments comercials amb un perjudici de 18.000 euros, motiu pel qual l'autoritat judicial va decretar una ordre d'allunyament de Palma a tots els integrants del grup.
1: I el Tribunal Suprem rebutja la demanda per protecció de l'honor de Julio Iglesias contra Yolanda Díaz per falta de competència.
3: El Tribunal considera que els missatges publicats a xarxes socials per la vicepresidenta sobre les acusacions d'abusos sexuals contra el cantant no estan vinculades en l'exercici del seu càrrec. Conclou que va posicionar-se com a ciutadana i dirigent política i no com a ministra de Treball.
1: I en la plana internacional, els Estats Units prohibeixen la importació de determinats productes canadencs, com ara begudes alcohòliques, derivats làctics, melassa i algunes motocicletes.
3: La mesura anunciada a principis de setembre pel president Donald Trump entra en vigor avui en una nova escalada de la disputa comercial entre els dos països.
1: Amb aquest apunt internacional arribem a les 5:04. Tornem amb més notícies al butlletí de les 6.
7: Més informació a ib3notícies.com.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta, contant històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

I l'altre dia, si no vaig malament d'haver divendres, crec que era, vàrem comentar que l'Ajuntament havia publicat que se visitaran les barriades per compartir els resultats de l'Agenda 2030 i escoltar la ciutadania. I doncs, en el cas d'ahir, quan acabava el plenari, el Val d'Artà va anunciar que, durant el propi plenari, la part final, que la primera d'aquestes reunions, que havia de tenir lloc avui, dimarts, dia 29, se canviava de dia per temes d'agenda del propi Balda. Que no va dir en quin dia se canviava, sinó que estava... Bueno, a pregunta meva, potser jo després d'una vegada acabat el plenari, em va dir que sí que s'havia publicat, per tant ho vaig mirar, i resulta que s'ha canviat per la reunió prevista per avui, que era el parc de Negregal, s'ha canviat per dimarts, dia 6 d'octubre. Li vaig fer saber posteriorment que el dimarts, dia 6 d'octubre, si no tenc apuntat malament, que podria anar jo malament, espero que no, però bueno, que això, hi ha prevista la proposta, segons el programa d'Artà Teatre, posa dimarts 6 d'octubre a les 19 hores, per tant, mateix dia i mateixa hora, Hansel i Gretel de l'associació Son Capaços. És a dir, la reunió de veïnats, en aquest cas o de barriada, coincidiria amb dia i hora de manera exacta en l'associació Son Capaços, en aquest cas en la proposta del teatre de Son Capaços, volia dir, repeteix dia 6 d'octubre a les 19 hores. Així li vaig fer saber el Val d'Artà, em va dir que avui ho revisarien en la tècnica municipal. De moment a la web encara segueix sortint dimarts dia 6 a les 19 hores. Per tant, veurem si es manté així o, per contra, se torna a canviar de dia. Seria una pena que coincidís amb l'associació Som Capaços i que persones d'aquella barriada haguessin de triar, per dir-ho d'alguna manera, entrenar a la reunió de barri, que li pertoca en aquest cas al barriada àmpliament dit del parc de Negregal, o anar a veure l'associació Som Capaços, que evidentment necessiten tot el nostre màxim suport, recolzament i presència en el Teatre Artà en aquest sentit, i també a través, ja sigui a través de l'entrada pròpiament dit, com també de que se pugui veure el teatre el més prop possible. Per tant, bé, veurem com queda la cosa. De moment, el que està publicat a la web és el calendari següent. Demà dimecres, dia 30, a les 19 hores, als Jardins de Navaldesa, que seria en aquest cas tot aquest, ho vaig intentar explicar l'altre dia, que ja us vaig dir que, evidentment, si se vol el mapa és molt més fàcil, més que explicar-ho en paraules. Repeteix, demà dimecres, dia 30 de setembre, a les 19 hores, Jardí de Bellesa, per tota aquesta barriada, diguem-li, del centre, per dir-ho d'alguna manera, que seria els definits per entrar al carrer del Pou Nou cap a dreta, carrer Parres cap a dreta, Avinguda Costa Llobera cap a dalt, diguem-li així, carrer Major cap a la dreta, això sempre, vull dir, carrer Major cap a l'esquerra, perdoneu, això mirant el mapa, per dir d'alguna manera, carrer L'Abeurador, també en aquest cas cap a dalt, barra esquerra, per dir d'alguna manera. Això seria aquesta delimitació d'aquesta àrea que demà dimecres pertocaria aquesta ara primera reunió de barriada, perquè repeteix que avui havia estat la part de Cregol. La d'avui, repeteix, el Manco no m'han informat el contrari, per tant entenc que segueix suspesa, o aplaçada, millor dit, més que suspesa, aplaçada la d'avui. Veurem si finalment se dotem a dia 6, com bé explicat, o se torna a canviar de dia. En definitiva, demà dimecres, al Jardí de Navaldesa, a les 19 hores, per tota aquesta barriada del centre. Després, dijous, passat demà, dia 1 d'octubre, a les 19 hores, a l'estació, tota aquesta barriada d'aquesta zona, bàsicament delimitada pel carrer Ciutat a la dreta i la avinguda Costa Llobera cap a baix, per dir-ho d'alguna manera, sempre mirant el mapa en aquest sentit. Tota aquesta barriada d'aquí es podrà anar en aquesta reunió de dijous, dia 1 d'octubre, que és passat demà, bàsicament, a les 19 hores, ja canviant el full del calendari, passa aviat el temps. Després, aquí ja pegant vot, després de dilluns, qui ve dia 5 d'octubre, a les 19 hores, al parc del Plaça del Progrés, òbviament, tots aquests veïnats de sa pista, que se'l coneix així, delimitat bàsicament per aquesta avinguda Costa Llobera cap a baix o cap a la dreta, com li vulguin dir d'aquest sentit, en tot cas aquesta barriada sa pista pròpiament dita així, no té més, segurament més fàcil de nomenar,
en aquest sentit de la limitació, més enllà de la colònia, sí, més no. Després, de moment ho deixarem com a possibilitat de dimarts, dia 6 d'octubre, a les 19 hores, la del Parc de Na Caragol, delimitat pel carrer Gran Via cap a dalt, carrer Santa Margalida cap a l'esquerra, això a nivell de mapa, doncs repetir una vegada més, carrer Pau Nou cap a l'esquerra, etc etc, tota aquesta barriada, si més no, que està en el mapa delimitada com a tal, en color més, anava a dir rosa, realment més taronget, no sé com dir-ho, una mesca entre taronja i rosa, una cosa entremig, i el color carn, tal vegada podríem dir, el que no sé si és correcte definir-ho així, perquè sí que és veritat que després podríem entrar en altres debats que ara no vull entrar, evidentment, en aquest sentit, perquè m'aniríem totalment del tema. Després, per tant, bé, deixem aquesta que de moment com a dia 6, ja veurem si se torna a canviar o no. Com dic, seria una pena que coincidís com coincideix ara una vegada canviat amb Hansel i Gretel, l'associació Són Capaços. Aquestes coses que a vegades no entenc quan se mira tema d'agenda que s'intenti no coincidir i sobretot en aquest cas en l'associació Són Capaços que per això té doble motiu, però bueno, en definitiva sí que és veritat que també l'agenda a vegades és complicada i complexa, però l'agenda municipal, però en fi. Després ja pegaríem vot, sempre tenint en compte això, aquestes possibilitats de dia 6. Pegaríem vot a dia 13 d'octubre, dimarts, concretament 13 d'octubre, a les 19 hores, i als Jardins del Collet. En aquest cas, per tota aquesta barriada, que bastant àmplia i regular, si més no, a nivell d'àmbits com a tal, que aglutinaria, per exemple, tota la barriada de Sos Monjos, tota la barriada del Jardinet del Collet, en fi, diverses zones en aquest sentit. Les delimitacions serien una mica Gran Via cap a baix o cap a sud-oest, en certa manera, si mirem el mapa, el carrer Ciutat cap a l'esquerra, carrer Parres cap a l'esquerra i carrer Santa Maria cap a la dreta, a tota aquesta franja fins a arribar al carrer de Rafael Blanes, sempre tenint en compte aquesta franja entre Santa Margarida i Parres, i per baix, bàsicament, fins a on hi ha edificacions, està clar, en aquest sud-oest que havíem dit així del mapa. Això dimarts, dia 13, a les 19 hores, ja al Jardinet del Collet.

única reunió del Comitè sempre, com s'ha fet les altres vegades que s'ha fet aquest tipus de reunions per zones. Per tant, sempre ha funcionat, no hi ha hagut problema en aquest sentit, a nivell de que sigui zona única la colònia. I bé, en definitiva, per tant, l'espera de veure si la dia 6 que dia 6 serien això. Dia 30 de setembre, és a dir, demà, jardinets dels Jardins de la Valdesa, passat demà, dia 1 d'octubre, a l'estació, dia 5 a la plaça del Progrés, dia 6 ja veurem el parc de Necregol, dia 13 al Jardinet del Collet, dia 14 a l'Escolana del Convent i entremig, dia 9 d'octubre, a la colònia de Sant Pere. Tot això ho podeu trobar, aquesta informació, al web parta.cat o també a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Horta. Aquestes trobades, recordem, serviran en primer lloc per... per fer un retorn de la informació recollida durant el procés de la diagnosi de l'Agenda 2030 Artà, que incorpora els resultats del procés de participació ciutadana. Al llarg de l'elaboració d'aquesta Agenda 2030 ja van dur a terme diferents activitats, tallers i espais de participació en la ciutadania per conèixer necessitats i visió de diferents sectors i col·lectius del municipi. Aquestes visites donen ara continuïtat, en aquesta manera de treballar, ara amb un retorn dels principals resultats, amb nous espais per compartir informació i escoltar les aportacions de la ciutadania novament sobre aquestes qüestions que ara ja de manera organitzada que hi ha en base en aquest retorn d'informació, bàsicament. Alguns dels temes que han sorgit amb més força durant aquest procés estan relacionats amb qüestions com l'habitatge, la mobilitat, els residus o la comunitat. Les visites també permetran donar a conèixer projectes i actuacions municipals relacionats amb aquestes qüestions. Les reunions se fan per barriades, com ja hem explicat, ja que cada zona pot tenir necessitats i realitats diferents. A les trobades hi participaran el balde, regidores i regidors i personal municipal amb l'objectiu de facilitar un espai de conversa directa sobre les qüestions que afecten el dia a dia de cada zona. Aquesta manera de treballar ja s'ha posat en pràctica en altres projectes municipals i ha permès generar espais de conversa i intercanvi entre la ciutadania i l'Ajuntament.

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

I seguim aquí en aquest vespres a Radio Artà per recordar que a nivell del Teatre Artà, divendres de la setmana passada, van tenir la gran proposta titulada L'Enemic, una proposta que va durar entorn a una hora i mitja o una mica més, fins i tot, però certament interessant. Sí que és veritat que hi havia coses tal vegada una mica imprescindibles, però que la veritat és que tot aquest gran elenc d'actors i actrius van fer que, com no podia ser d'altra manera, una gran obra sortís de la millor manera possible i, per tant, fos tot un èxit amb tot el públic aplaudint durant una bona estona al final de l'acte. Recordem amb la interpretació de Toni Gomila, Caterina Lorda, Yuki Herrero, Miquel Gelabert, Xavier Frau, Pedro Mas, Rebeca de Fresno, Albert Trià i Joan Llobera, i Enca Alonso, i en direcció de dramaturgia de José Martret, que se va poder gaudir i veure el Teatre d'Artà, segurament molts van poder veure reflectits en un sentit o en l'altre. En el meu cas, en un dels personatges que hi havia de periodista local, evidentment hi ha coses que mai pot veure reflectit quan estava al Bellpuig com ara a ràdio, en el final hi ha coses que són com són a nivell local i has de fer vegades equilibris. En definitiva, això sí que, i supos que en el final un altre personatge també segurament se podria analitzar també amb aquest, altres personatges que dient se podrien analitzar també en aquest sentit, i bé, la veritat és que tota una trama, és que intenta no la veia massa, però si qualcú la vol anar a veure, si la fan en algun altre lloc i no la va poder veure al Teatre Artà. Que ara mateix sí que perquè me'l va dir en Toni que ja la varen fer en altres indrets al llarg de l'any, però bueno, per si de cas. En aquest cas, bé, això, que un balneari, bon, 12 germans, la germana que és la presidenta de, diguem-li, del Consell d'Administració del Balneari, l'altre germà que és, en aquest cas, el doctor, que director mèdic, en aquest cas, del balneari, que descobreix que l'aigua no és gaire apta, i en aquest sentit fa una sèrie de passes que li duen a nivell personal i familiar a tenir unes conseqüències per haver pres una sèrie de decisions en conseqüència amb aquest, amb la seva manera de ser, de pensar en base en aquests resultats. I tot el, o la gran majoria de la resta de personatges actuen en aquest cas amb un sentit, diguem-li, diferent. En definitiva, bé, qui va veure, pues, evidentment no tinc massa més que explicar-vos, ja sabeu un poc els que. Qui no, pues, si podeu anar a veure-la en qualque moment, evidentment la vos recomanem, clar que sí. Enhorabona a tots els actors i actrius, com he dit, una molt gran proposta en aquest sentit, titulat L'Enemic. Ja ara, després d'haver vist en aquest cas l'obra, ja sabem una mica amb el sentit que va el títol. Està basat en Un enemic del poble, d'Enric Ibsen, i recordem, és producció del Teatre Principal de Palma, per tant, també quan se veu l'escenografia i tot el que succeeix damunt l'escenari, evidentment penses, clar, és la producció del Teatre Principal, per tant, en definitiva, hi ha tota una escenografia certament simple però important i de gran importància, no sé com dir-ho, bastant ben aconseguit. I en definitiva això, és, com dic, totalment recomanable en aquest sentit.
Per tant, enhorabona en Antoni i tots els altres, perdó per dir-ho així, ara sembla un poc allò discriminatori, no ho dic en cap sentit discriminatori, tot el contrari, tot el repertori interpretatiu i, evidentment, la direcció i dramatúrgia, i, en definitiva, tot el personal del Teatre Artà que va fer possible que sortís tot de meravella en aquest sentit. Això va ser divendres de la setmana passada, com dic, teatre noble però bastant ple, la veritat, quedaven ja molt poquetes entrades, que varen quedar buides, si més no. Ara, què tindrem properament? En aquest cas, si la propera proposta precisament no és el teatre com a tal, sinó que la tindrem el proper dissabte, dia 3 d'octubre, i serà el convent de Sant Antoni de Pàdua, és a dir, el convent d'Artà, i du per títol Òpera i Sarsuela en temps d'Antoni Lliteres. Evidentment, Antoni Lliteres, el compositor de fa diversos segles, no Antoni Lliteres actual, sempre hem de fer la notació, per si algú es mal pensa en aquest sentit. El títol diu Harmonia del Parnàs, diu Harmonia del Parnàs, presenta un programa d'òpera i sarsuela del segle XVIII, crec que no m'ho diria jo, a l'entorn de la figura del compositor hortenanc Antoni Lliteres, qui fou un referent durant el barroc espanyol, tant a la cort reial com als teatres públics. Durant el concert es podran escoltar fragments de les seves obres més representatives, com ara la sarsuela Acis i Galatea i la seva òpera, perdoneu, Los Elementos, al costat d'obres d'altres mestres de l'època, com Sebastián Durón o José de Enebra. Repetit serà, en aquest cas, el convent de Sant Antoni de Pàdua, el convent d'Artà, dissabte 3 d'octubre, bàsicament és aquest dissabte, encara que pugui semblar això llunyà per el fet de ser ja dins el mes següent, a les 20 hores, a les 8 de vespre, marcat dins el 28è Festival Antoni Lliteres, amb interpretació de Belén Roig com a soprano, Marta Infante, mezzo soprano, i en direcció de Marian Rosa Montagut. A nivell d'entrades és a partir de 8 anys i amb un preu de 8 a 12 euros, depenent també de l'apartat que agafeu en aquest sentit. Recordem que podeu agafar les entrades a través de ticketip.com, com també de manera física al Teatre d'Artà, per gaudir aquest dissabte, dia 3 d'octubre, Òpera i Sarsuela en temps d'Antoni Lliteres, Cerimònia del Parnàs, interpretació Belén Roig i Marta Infante, soprano i mezzo soprano, respectivament, al convent del Pare Franciscans d'Artà.

En aquest cas, m'autocorregeix una mica, tema de 8 a 12 euros de l'entrada, si miram el llibretet del teatre, veiem que es correspon a la tarifa, si no vaig malament, a la tarifa 3, que és única zona, en aquest cas zona A, vull dir, no hi ha, en aquest cas com no és el teatre, no hi ha per zones, sinó que és l'entrada general 12 euros i la reduïda, que recordem que la reduïda és per persones jubilades o majors de 65 anys, o en situació de desocupació i sense feina, o famílies nombroses, o famílies monoparentals, o persones amb una discapacitat mínima del 25%, o joves entre 3 i 18 anys. Si sou d'algun d'aquests col·lectius, teniu dret en aquesta reducció, per exemple, de comprar l'entrada, en aquesta ocasió, per exemple, vos costaria 8 euros. Per tant, aquestes dos preus, en aquesta ocasió, per aquest concert de dissabte, el Convent del Pare Franciscans, general de 12 euros i reduïda de 8 euros. Reduïda, repeteix, per qualsevol d'aquestes diversos col·lectius, repeteix una vegada més, persones jubilades o majors de 65 anys o en situació de desocupació, o famílies nombroses, o famílies monoparentals, o persones amb una discapacitat a partir del 25%, o joves entre 3 i 18 anys. Els descomptes, això sí, que requereixen identificació personal, s'han de validar a la taquilla. Per tant, és important també en aquest sentit. A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: piensa.
1: I com he dit abans, el proper dimarts, dia 6 d'octubre, bàsicament d'avui una setmana, a les 19 hores tenim Hansel i Gretel. Hansel i Gretel són dos germans que, a causa de la pobresa de la seva família, són abandonats en un bosc. Allà descobreixen una casa feta de xocolata, caramels i galetes, on viu una bruixa que els intenta enganyar i menjar. Gràcies al seu enginy aconsegueixen escapar i tornar a casa amb un tresor. Recordem, com he explicat abans, els de l'associació Són Capaços, per tant, tot el nostre suport, recolzament i ànims. Recordem també, per exemple, el dia de la fira sempre fan un sorteig i col·laborem entre cometes dit així, a través de Radio Tapa, que puguin anunciar el guanyador del sorteig, per exemple, en aquest cas, però que sempre, com dic, intentem fer esment de totes les propostes que duen a terme al llarg de l'any, al manco totes les que sabem, si més no, que no sempre mos arriba tot, no som capaços, sinó en general de tot plegat de la pròpia, de les propostes de tarda. En aquest cas és per tots els públics, lògicament, i amb un preu de 5 euros, que per suposat està clar que tot el que sigui per ajudar l'associació Són Capaços, òbviament, és més que important i necessari amb aquest sentit, i segurament ja enteneu tots el que pretenc dir, no posar adjectius perquè crec que no cal, i en aquest sentit cada any, si no vaig errar, crec que és cada any, solen dur a terme una proposta al Teatre Artà, cosa que ja de per si una proposta qualsevol sempre du molta feina i molt d'assajos i molta feina al cap i la fi, al darrere. Per tant, en aquest cas, Són Capaços, com ho diu la paraula, de la propi nom de l'associació, ja ho defineix tot plegat, Són Capaços. Per tant, en el final, crec que sempre que he pogut he anat a veure'ls, per tant, genial. I bé, passam una estona entretinguda, veiem que fan també tot el possible en aquest sentit, i la veritat que n'hi ha més d'un que ho fa genial, així que això, que també és d'admirar en aquest sentit, i això, al final, lo important és intentar-ho i que només pujar a l'escenari, crec que jo ja és tot un repte. Per tant, no és fàcil que fer una representació davant tanta gent, que els nervis, diguem-li així, no traicionin, per dir-ho d'alguna manera, a qualsevol persona, me refereixo en general de la nostra societat, i per tant, repeteix tot el nostre màxim suport, recolzament i admiració i aplaudiment per l'associació Són Capaços, que fan de tota l'associació, fan tot el possible per ajudar en aquestes persones, i la veritat és que és digne de mirar. I per tot l'esforç d'aquestes persones, no només amb aquesta proposta teatral, en aquest cas de Hansel i Gretel, sinó de totes les propostes, el dia a dia, les dificultats que hi pugui haver, intentaran, en compte les paraules, entrar-me bé tot amb el bon sentit de la qüestió. Sempre tot el que se pugui anar ajudant, col·laborant, millorant, fent millor en certa manera la vida d'aquestes persones, crec que és tot un repte i tot un èxit intentar aconseguir-ho, i en definitiva això, per tant, tot el nostre aplaudiment a tota la gent que d'una manera o l'altra col·labora, ajuda, està al capdavant de l'associació Són Capaços, perquè crec que és digne de mirar, i tota la feina que se fa en aquest sentit sempre és, per poc que sigui, sempre és moltíssim, i en definitiva repeteix del màxim recolzament, suport, perquè és així, i no me cansaré de dir-ho, m'està greu repetir-me, però és que així ho pens, i en definitiva, per tant, a nivell de societat sé que també sempre recolzam totes aquestes propostes, i en definitiva, en aquest cas, ara, per exemple, seria una molt bona resposta el fet que poguéssiu anar dimarts, dia 6, a les 9 hores al Teatre Artà, a comprar aquesta entrada de 5 euros, ajudar l'associació Són Capaços i passar una bona estona gaudint d'aquest Hansel i Gretel de l'associació Són Capaços, i en definitiva això, ajudar a fer possible aquest, anava a dir, molt millor, Artà millor, no sé si dir-li d'alguna manera, i donar-nos una mà entre tots plegats.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

I el Parc Natural de la Península de Llevant ha anunciat ja fa una estona que ja tenen l'agenda d'activitats del mes d'octubre de 2026. Diu, desitgem que sigui el vostre curs, recordeu que per participar heu d'omplir els formularis d'inscripció a l'activitat corresponent i esperar el correu o la cridada de confirmació. Per una banda, hi ha el proper entre comotes, dissabte, dia 10 d'octubre de 2026, la proposta descobreix la fauna de Son Real. Diu, sovint, quan passegem pel camp a la ciutat, no som conscients que compartim el nostre espai i els mateixos recursos amb moltes espècies silvestres del nostre entorn. Te convidam a venir i aprendre a identificar aquestes espècies segons els rastres que deixen per allà on passen. Com he dit, serà dissabte, dia 10 d'octubre de 2026, de les 11 a les 13 hores. El lloc de trobada, Centre d'Informació de Son Real, a càrrec del COFIP, el Consorci de Recuperació de la Fauna de les Illes Balears. Recordem, inscripció a través del formulari que hi ha el cartell i el codi QR, o també l'enllaç que hi ha al propi cartell. Diu, per a públic general majors de 6 anys, és gratuïta, però cal inscripció prèvia, i recordeu que està prohibit dur els animals domèstics a les activitats d'agenda. Per altra banda, i també el dissabte dia 10, hi ha les dunes de Cala Mesquida. Diu, les dunes són un dels espais naturals més delicats i més amenaçats per la pressió humana. Un dels sistemes dunars més grans de les Illes Balears són les dunes de Cala Mesquida. Però per què són així? Com es formen? I per què és tan important conservar-les? Jaume Cervera ens explicarà el seu origen, la seva importància i els riscos que les amenacen. I na Cati Artigas i Antoni Muñoz mos explicaran les plantes i els animals que hi viuen adaptats a unes condicions molt difícils. El fort vent, la sal de la mà, la falta d'aigua i moviment de...

l'Arena. Serà dissabte 10 d'octubre, de les 10 a les 13 hores, el dia de trobada diu inici del passeig que dona accés a Cala Mesquida. A càrrec de Jaume Cervera Nicolau, doctor en Geografia, investigador i col·laborador del Departament de Geografia de la Universitat de Balears, i els artenants Cati Artigas i Toni Muñoz, que són biòlegs. Inscripcions també a través del formulari en qüestió, el codi QR que surt al cartell, amb fotografia d'Agustí Torres, diu activitat per tot el públic, és gratuïta però cal inscripció prèvia i recordeu que està prohibit dur els animals domèstics a les activitats d'agenda. Per tant, tenim dues propostes per dia 10, per una banda descobreix la fauna son real i per l'altra les dunes de Cala Mesquida. I després, dissabte, ja el següent dia 17 d'octubre, hi ha la proposta titulada Ruta Arqueològica per la finca de Son Real. Al llarg del dematí farem una excursió pels jaciments més importants de la finca Son Real i en coneixerem alguns secrets. Serà dissabte 17 d'octubre de 2026, de les 10 a les 13 hores, al lloc de trobada Centre d'Informació de Son Real, a càrrec de personal d'educació ambiental del Parc Natural del Península Llevant, inscripcions també a través del formulari en qüestió, el codi QR que el cartell, en aquest cas també és fotografia d'Agustí Torres, foto aèria, la veritat, bastant interessant. Diu activitat per a públic a partir de 16 anys, gratuïta per a cada inscripció prèvia, i també se torna a recordar que s'ha prohibit dur els animals domèstics a les activitats d'agenda. Així, per tant, dues activitats per dia 10. Per una banda, descobreix la fauna Son Real i per l'altra, les dunes de Cala Mesquida. I una altra proposta per dia 17, la ruta arqueològica per la finca de Son Real. Són les tres propostes que, valgui la redundància, ens proposa el Parc Natural de Península Llevant de cara en aquest proper mes d'octubre 2026 dins el marc de la seva extensió del propi Parc Natural de Llevant. Així que vos podeu anar apuntant a una o altra del dissabte dia 10 i a la del dia 17 en qüestió. En aquest sentit, recordeu que vos heu d'apuntar, tot i que sigui gratuït.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

I passam a la informació meteorològica quan són les 18 i 56 minuts del capvespre. I tenim 26,7 graus centígraus, sensació tèrmica de 27, per tant diríem que igual, període que no té decimals. La màxima d'avui ha arribat als 29,8 graus, certament se nota aquesta pujada de temperatures. Ha estat a les 15 i 13, i les 3 i quart gairebé d'avui migdia. La mínima en aquest cas de 22 graus a les 8 i un minut d'avui de matí. Per tant, diríem que de moment temperatures rondejant, bueno, en el cas de la mínima no té més redondeig possible, però bé, en aquest sentit diríem que temperatures entre els 22 i els 30 graus de moment al Manco avui a Artà. De moment dic perquè la mínima sempre està amb possibilitat de baixar més si cau al llarg del final del dia. No vol dir que baixi, però sempre hi ha aquesta possibilitat. La màxima rarament, però bé, tot podria ser ja en aquest món. El vent sud-sud-est, en ràfegues de 9,7, màxima ràfega d'avui fins ara 22,5, a les 14 i un minut, a les 2 d'avui migdia, bàsicament. Màxima ràfega mensual, per tant, continua la de 66 km per hora. Humitat ara mateix en el 80%, la robada del punt del 23 graus, baròmetre 1018,4 hectopascals, tendència estable. Previsió de l'índex ultraviolet és de 5.2, d'una escala de grau mig, per avui i per demà dins el punt del 5.5 també. Per tant, puja una mica, però segueix dins l'apartat de grau mig. Pluja d'avui 0, per tant, continuem amb mateixos registres. El manac sortir del sol a les 7:41, la posta prevista per les 9:32, d'aquí mitja horeta. La posta de lluna a les 10:49, sortir de la lluna a les 20:46, tenint lluna minvant, un 89% il·luminada. Això és el pronòstic pel dia d'avui. Bueno, pronòstic no, perdó, la informació del dia d'avui fins ara, lògicament. Si comparam que ho he dit en tema la mínima que era de ha estat de 22 graus, la d'ahir va ser de 7,5 graus, perquè vegeu la diferència amb aquest cas. Estaríem parlant, si no m'equivoc, de 4 graus i mig més de mínima que ahir, que se diu aviat, 4 graus i mig més que ahir de mínima. De fet, ara mateix es pensa, com he dit abans, de si baixa o no al llarg del que queda de dia, d'aquestes hores, però si quedàs així, seria la mínima més alta del que duim de setembre. La més alta, sense comptar avui, se situava, a veure que no m'equivoqui, del passat, diguem-ne així, dia 3, amb 21,1 graus i diversos dies adjacents, que van quedar entorn als 20 com a algo. En aquest cas estem parlant de 22 graus, repetim a hores d'ara, de mínima pel que fa al dia d'avui. Per tant, aquesta diferència important, si més no, quan dic de mínima momentàniament. Pel que fa ara, sí, la predicció, pel que fa a l'Agència de Meteorologia, conegut per les inicials per l'AEMET, tenim que pel que queda d'avui cel, possibilitat de poc anuvolat, 0% de possibilitat de pluja, vent en calma. Pel que fa demà dimecres, podrien començar en cel poc anuvolat, tant en principi com de matí, després del capvespre passar anuvolat i de les hores cel molt anuvolat. Tot així, durant tot el dia, 0% de possibilitat de pluja, segons el tiempo puntés per demà. Per el que fa a temperatures possibles entre els 19 i els 30 graus, vent començaria en calma, però la resta de dia de sud-est, entre 5 i 20 km per hora, el moment que més de cara al cap vespre, en aquest cas podria ser, i després anar acabant el dia amb bastant manco velocitat. Pel que fa a dijous, aquí, com ja venien dient, podem començar a notar el canvi de temps, si més no. De moment, per dijous, dia primer, començaríem cel cobert amb un 15%, segona meitat, molt anul·lat amb pluja escassa amb un 55%. Temperatures entre 9 i 30 graus, és a dir, si fos així, seria sense canvis respecte al dia anterior. Vent de l'est, entorn a 15 km per hora. Passaríem a divendres dia 2, primera meitat amb intervals anuvolats amb pluja escassa, un 35%,
segona meitat del divendres, intervals de nuvolositat amb un 30%. Temperatures entre 9 i 29 graus, baixada d'un grau de màxima, vent començaria nord-est en 15 i l'acabaria de l'est en 10. Passaríem a dissabte dia 3, amb intervals anul·lats amb pluja escassa, 75% de possibilitat que plogui, per tant, percentatge aquí ja bastant més alt, com veiem. Temperatures igual que el dia anterior, de 9 a 29, vent possible sud-est entorn a 15. Passaríem a diumenge dia 4, cel amb intervals de nuvolositat amb pluja, 90%, aquí percentatge més alt de tota la setmana de possibilitat de pluja, 90%, per tant, diríem que pluja sí o sí, pràcticament. Recordem que percentatge no és igual a quantia, també ho hem de dir, a recordar. En aquest cas, temperatures, perdó, ara me sortia, entre els 20 i els 30 graus, és a dir, podria pujar, si fos així, un grau tant de mínima com de màxima, i el vent, en aquest cas, seguiria sud-est, pujant entorn a 20 km per hora. I començarien setmana vinent, dilluns dia 5, amb possibilitat d'intervals de nuvolositat amb pluja, 80% de possibilitat que plogui, per tant, també percentatge certament alt, temperatures igual que el diumenge, 20-30, i vent igualment de sud-est, entorn a 20 km per hora. Per tant, com ja venien dient, sí que a veure que per divendres aquí baixa una mica la qüestió, i podrien tenir 9-8, no vull dir un parèntesis, perquè també a mesura que mos hi acostem hem d'estar atents, però sí que possible canvi a partir de la segona meitat del dijous, que de moment mos dona segona meitat del dijous un 55. El divendres, que anteriorment estava en percentatges més alts, de moment estan entre un 30 i un 35, per això entrava llengües, entre un 30 i un 35% de possibilitat de pluja, per tant, de moment més cap a que no, però jo no descartaria res. I després sí que ja la resta de cada setmana, inici de la setmana que ve, ja percentatges pràcticament bastant alts, com són per dissabte 75%, diumenge 90% i dilluns 80%. Per tant, aquí pràcticament diríem que pràcticament sense dubte de que sí que plourà en qualsevol moment del dia. Ja veurem si molt o poc, això és una altra història, repeteixo una vegada més, percentatge de possibilitat no vol dir major quantia. Que pot ser que sí, però vull dir, no té el per què anar lligat, no és això. A vegades pot coincidir, però no és aquest sentit. Repetes, percentatges, quanta possibilitat hi ha de que plogui, encara que sigui en un sol moment. I llavors quantia, evidentment, és quantia, no té més història. Després, hi pot haver-hi, m'ho invento, un 1% i ploure, no vull dir, 20 litres, m'ho invento. Pot haver-hi un 100% i ploure 0,1. Seria estrany, però podria passar, perquè vegeu que diem les possibilitats. Me refresc no d'aquesta setmana, sinó de manera genèrica, estic lenta, a lo llarg de l'any, que se mantengui bé. A nivell de temperatures, per tant, dit-lo dit, si mos quedessin només en la mínima, veiem aquest manteniment de 9 graus, tant per demà dimecres, passat demà dijous, divendres i dissabte, i després puja els 20 per diumenge i manté els 20 per dilluns, de mínima. Si, en canvi, mos quedam en la màxima, majoria de 30 graus, amb excepció de divendres i dissabte, que podria baixar els 29. És a dir, 30 per dimecres i dijous, baixaria els 29 per divendres, que mantindria dissabte, i tornaria a pujar els 30 diumenge, que mantindria dilluns. Per tant, en definitiva, temperatures el que queda de setmana possibles entre els 19 i els 30 graus. Bàsicament seria un poc el quid de la qüestió, sense grans canvis com veiem a nivell de temperatura, pel que el manco a partir de demà, si no, ja veurem si comparat amb avui, si en aquest cas hi ha canvi, perquè ja hem vist mínima bastant alta la d'avui, per tant, aquí ja estaríem parlant d'una altra història. I el tema del vent, no ha cap dia que me'l marqui ràfegues màximes, per tant, el dia que més podria, el moment que més, podria ser demà cap vespre en torn a 20 de sud-est, i després també de sud-est en 20 per diumenge i per dilluns. Serien el dia o moments en què podria bufar un pocot més el vent, però ja veiem que no hi ha ràfegues màximes i per tant seria entre còmetes poca cosa, entre còmetes, tampoc no vull ara aquí d'això, però bé, en certa manera no per alarmar, diguem-ne d'alguna manera no hauríem de prestar especial atenció, que sempre va bé prestar-hi, per si de cas, però bueno, no sé jo de l'alarmisme. En definitiva,
Per tant, si ja han dit, a nivell de temperatures, pel que respecte, sense grans canvis i tema de vent, tampoc no excessivament. Bàsicament aquesta setmana haurem d'estar més a l'aguait d'aquesta ja possibilitat de pluja o no, que de moment, de cara a la segona meitat del dijous i tot el cap de setmana, hi ha certes possibilitats importants. Divendres, de moment, ha baixat la possibilitat de pluja, per tant, haurem d'estar a la White en aquest cas també, si més no. I bé, ja sabeu que no sempre habitualment coincideixen a Emet i el Tempo Punters, per això m'agrada sempre també fer aquesta ullada en aquest sentit, perquè, per exemple, això és el que vaig dir... el que vos he dit fins ara era de l'Emet, perdoneu, ja m'estic trobant-ho jo mateix, i de cara al Tempo Punters mos diu que per dijous, per passat demà, podrien tenir 0,5 litres, possibilitat de cap a mitjan dia, diguem-li així, meitat del dia, mig litre. De cara a divendres

divendres, sinó després dijous ja haurem de mirar de cara divendres, en definitiva, i així successivament. Sí, ara anava a dir poc més a comentar, nivell de vent, el tiempo puntés, el dia que més, el marca per diumenge en torn a 21 km per hora, per tant, ja veiem certament tranquil·litat. I aquí ja se va començar a deixar una setmana més, 17 dies més, en conseqüència veiem possibilitat de pluja. Dos, dijous dia 8 d'octubre, això recordem que estem més enllà, dijous dia 8, possibles 8,3 litres, i si volen anar més enllà encara, diumenge dia 11, possibles 3 litres, i dilluns dia 12, més enllà encara, i de fet dia festiu en aquest cas nacional, 1,8 litres possibles. Per tant, bé, de moment el més proper és aquest dijous que veurem cap a on va la cosa i pas a pas ja anirem veient tota la resta, com dic sempre, a mesura que s'hi apropi i així també més possibilitat d'encert o no. Per tant, posam-hi el punt i final aquí en aquest programa d'avui de capvespres de Ràdio Artà. Si no, de nou tornant demà aquí en aquesta sintonia de Ràdio Artà Municipal, ja veurem si amb l'apartat de l'Ajuntament

0: frenar las especulaciones, la pròrroga de los alquileres automáticas.
1: Rufián ha dit obertament que aquest segon decret no sortirà perquè Junts hi està en contra i el PSOE no té altre remei, segons ell, que sotmetre'l sol a la convalidació si divendres vol que el gruix de mesures d'habitatge surtin endavant.
2: I el Consell de Ministres, que ha aprovat aquest dos decret d'habitatge, ha coincidit en la sessió plenària al Parlament, en què la dreta ha qualificat els decrets d'electoralistes i parla de frivolitat del govern espanyol, mentre l'esquerra creu que s'han pres mesures davant la inacció, diu, del govern de Provenç. Durant la sessió de control al govern, el cas d'Anna Mari Carmen, Marta Puyalto ha marcat els cara a cara dels portaveus en la presidenta.
3: S'han aliat per responsabilitzar el Partit Socialista del desnonament de Mari Carmen.
4: Ejecutado por la policía de Marlaska a partir de una ley de Felipe González. Que ni Zapatero, el de las joyas, ni Sánchez han canviat. Vostè ho sap, tot això. Per què vol instrumentalitzar aquesta persona? Per què fa aquest tipus de política nefasta?
3: Paraules de Provenç en resposta al portaveu socialista Iago Negueruela, que l'ha acusat de manca d'empatia i de no fer res per frenar l'escalada de preus.
5: La única responsable de que se duplique el alquiler es usted. Usted es la culpable de la situación del alquiler en nuestras islas. Usted no va a votar contra los desahucios en Madrid. Usted es la responsable de un PP que quiere desahucios para fondos de inversión.
3: Tant Negueruela com Lluís Apestegui, de Més per Mallorca, han demanat a Provenç que actuï i intervengui al mercat.
6: Surti de les ordres que li donen el seu partit des de Madrid. Vostres, de posin el cap davant i intervengui aquest mercat que va en comptes de qualitat de vida, de sa vida, de sa gent que vivim a les Illes Balears.
3: Provenç, però, defensa una política d'habitatge basada en donar incentius i seguretat als propietaris en lloc d'aplicar mesures intervencionistes que, creu, els atemoreix.
4: No és raro que el que criden aquests nous del 15M que se manifesten contra els del 15M que ara estan governant sigui gobierno progressista, hipòcrita i rentista.
3: La presidenta ha anunciat un projecte pilot per oferir habitatge a persones majors en situació d'exclusió residencial. El programa comptarà amb 35... El conseller d'Habitatge ha dit també que està molt avançada la creació de l'oficina anticupacions pactada amb Vox.
2: I si fins ara hem escoltat totes les reaccions polítiques, ara escoltam les socials. La plataforma d'afectar per la hipoteca celebra la pròrroga automàtica de 2 anys dels contractes que finalitzin abans de l'any 2029.
7: L'advocada de la plataforma Gloria del Olmo ha explicat que aquesta mesura serà especialment rellevant a les Balears, ja que un nou contracte implica sovint un augment considerable del preu del lloguer.
8: Y en Baleares va a ser muy importante porque hay muchas familias en este momento sufriendo lo que es la inquietud que genera el saber que el contrato va a terminar en diciembre del 2026 y que hay que renegociarlo o que no se sabe qué va a pasar después, en qué condiciones van a poder suscribir otro.
2: També veuen les mesures amb bons ulls al Col·legi Oficial de Gent de la Propietat Immobiliària amb emperons. Assenyalen que aquesta renovació provoca un enfrontament entre propietari i llogater perquè romp, diuen, qualsevol possibilitat de negociació natural.
7: El president Juan Miguel Artieda ha puntualitzat que aquesta mesura seria positiva si hi haguessin garanties per als propietaris.
9: Poden posar condicions un poc més restrictives com la renovació indefinida dels contractes, però també hauria d'haver un control executiu de les obligacions de llogater que és pagar, no? I en cas d'impagament reaccionar ràpidament.
2: I enmig dels anuncis del dol de crèdits d'habitatge i a l'espera de com es materialitzen, finalment continuen en aquesta hora les mobilitzacions a diverses ciutats. A Madrid, quarta jornada d'acampada a la Puerta del Sol. També a Palma, una vintena de persones han dormit en tendes de campanya a la plaça d'Espanya. De fet, ha començat en aquesta hora una assemblea oberta per comentar tots els detalls del decret i decidir si tornen a nit a acampar. Anant fins allà, connectam amb la nostra companya Francesca Mas. Francesca, bon vespre. Què més en sabem?
10: Bon vespre. Sabem que de moment continua aquesta assemblea oberta on hi ha des de membres de diverses entitats socials com també activistes que han volgut acostar-se a títol individual. La imatge és dels manifestants reunits en cercle i passant-se els uns als altres el torn de paraula entre aplaudiments i algunes crítiques. Tot això amb una desena de tendes de campanya.

0: ocupada, ja pintades a la plaça i cartells amb missatges reivindicatius. Una estampa que recorda en aquelles imatges que veiem durant el 15M. Un dels temes a debatre durant l'assemblea és precisament si acampar avui vespre o no. Escoltem una d'aquestes activistes.
1: El motiu d'acampar és per fer pressió, perquè consideren que el decret llei no canviarà res. També perquè volem que es convoqui una vaga general, una vaga general, per pressionar. I també tenim com plantejades més activitats.
0: Pel que fa a l'assemblea que es du a terme ara mateix, s'ha parlat de temes com comentar aquests dos decrets llei proposats pel govern estatal i també s'ha debatut el que han anomenat punts d'acció directa i cercar solucions comunitàries. També han criticat que aquest decret no es tingui en compte la realitat particular de les illes. Un altre dels temes que han sortit en aquesta assemblea ha estat la possibilitat de convocar una vaga general. Això és tot el que sabem en aquesta hora, mentre l'assemblea, recordem, continua i n'estarem pendents.
2: Gràcies, Francesca. I la manca d'habitatge és especialment greu a Eivissa, entre d'altres factors a causa de l'increment demogràfic que ha patit l'illa. Ana Fernández.
3: A Eivissa ha patit un increment de població de prop del 83% en els darrers 25 anys, quatre vegades més que la mitjana espanyola. Aquest, han dit des del govern, és el principal motiu de falta d'habitatge a l'illa. Són dades que ha donat avui el govern a Eivissa durant la presentació de la pàgina de l'Observatori d'Habitatges Mariano Juan, conseller de Territori d'Eivissa.
4: Una eina autonòmica que es posa a disposició de les illes i del territori, no només per fer estadístiques o per treure conclusions de manera agregada, sinó de l'illa és un món, cada illa és un territori.
3: Des de l'executiu, el director general d'Habitatge, José Francisco Reinés, ha anunciat que a Eivissa hi ha més de 400 habitatges planificats de promoció pública.
5: Estem xerrant de la major planificació pública de la història de l'IBAVI en totes aquestes promocions i que no només quedaran aquí, s'aniran augmentant a mesura que disposen de més parcel·les i de més projectes per continuar desenvolupant.
3: També s'ha presentat un pla de xoc amb més de 1.200 habitatges assequibles per a residents.
2: I les mesures incloses en un dels dos decret Mari Carmen aprovat pel Consell de Ministres ens deixen més titulars. Els pisos turístics tindran un IVA del 10%.
6: En la pràctica és una rebaixa d'intencions, ja que quan es va plantejar aquesta mesura el juliol d'enguany era del 21% i quan es va començar a redactar el que s'ha aprovat avui, també. La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, explica que ha estat un dels punts que ha cedit davant la negociació amb els altres grups parlamentaris perquè divendres convalidin el decret en el Congrés.
7: El IVA turístico, hay se ha dicho que hemos ido, bajado, subido, creo que el documento primero estaba en un 21% y el documento final está en un 10%. Forma parte de ese diálogo que se ha mantenido con los grupos para poder tenerlo.
2: I més enllà de les mesures sobre l'habitatge, el govern espanyol ha aprovat també allargar els descomptes als carburants fins a final d'any.
8: Informatiu vespre. IB3 Ràdio.
2: Una mesura davant l'escalada dels preus ocasionada pel conflicte al Pròxim Orient i que s'inclou en el tercer decret en resposta al tancament de l'estret d'Hormuz.
9: La davallada de l'impost d'hidrocarburs es farà de manera progressiva d'aquí a que acabi l'any. Aquest mes d'octubre es descompte, se situarà en els 20 cèntims per litre. Al novembre baixarà als 13 cèntims i al desembre quedarà en 6 cèntims, tot i que s'ha inclòs una clàusula de salvaguàrdia lligada a l'evolució de la inflació. Carlos Cuerpo, vicepresident primer i ministre d'Economia.
10: Con el Real Decreto Ley de hoy, lo que hacemos es prorrogar y adaptar las medidas de apoyo a hogares, empresas y los sectores más expuestos, y lo hacemos para el trimestre restante, es decir, hasta el 31 de diciembre.
2: A més, es limita el preu del gas i també de la bombona de butà.
9: L'encariment de la tarifa del gas es limita a un màxim d'un 15% i el preu de la bomba de butà quedarà limitat a un màxim de 19,55 € fins al mes de juny de l'any que ve. Sara Agensen és la vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica.
11: Si no pusiéramos estos límites, la tarifa en los consumidores, en los hogares, subiría por encima del 45% a partir del mes que viene y, por lo tanto, lo que vamos a hacer es limitar ese crecimiento, lo que que esa tarifa, en vez de subir ese 45% o 49%, se quede en un 15%.
2: La pròrroga, però, dels descomptes als carburants no acaba de convèncer els sectors més dependents del combustible, ofegats per l'encariment de l'energia i, en alguns casos, encara pendents de cobrar ajudes anteriors. Transportistes i

0: pagesos valoren amb escepticisme el nou decret del govern espanyol i consideren que les mesures són insuficients per compensar l'augment dels costos. L'Associació Agrària de Joves Agricultors, de fet, manté les mobilitzacions previstes.
1: ASAJA considera insuficient la bonificació de 20 cèntims per litre. Assegura que només un any el combustible s'ha encarit uns 50 cèntims i que molts pagesos ja estan econòmicament ofegats. Adverteix que si els costos continuen pujant, produir deixarà de ser rendible i es posarà en risc part de l'activitat agrària, una situació que assegura repercuteix directament en les famílies en l'encariment dels aliments. Joan Company és el president.
2: Qui necessita més mesures fiscals que mos ajudin a que mos deixin produir i que puguem sobreviure, perquè al final qui, si nosaltres perdem del pes, se deixarà de produir. I això és un desastre, i això vol dir que el consumidor pagarà l'alimentació moltíssim més car. Això mos té molt preocupats. Saja ha decidit mantenir les mobilitzacions i a dir-ne la setmana que ve hi haurà les reunions pertinents per veure man què se fa i com se fa.
1: D'altra banda, la Federació Balear de Transportistes reclama que es facin efectives les ajudes que molts professionals encara tenen pendent de cobrar. Adverteix que alguns transportistes es troben ja en una situació de risc per falta de liquiditat després d'haver assumit unes despeses que encara no han estat compensades. La Federació assegura que només durant el mes de setembre el combustible s'ha encarit un 10% i reclama mesures més eficients per pal·liar els efectes de la crisi energètica. Petra Mut és la gerent de la Federació Balear de Transportistes.
3: També el que volen reivindicar és que per moltes ajudes que anuncien i aprovin, si no són validades i cobrades pels transportistes, poc serveixen, estar repercutint a la liquiditat de les pròpies empreses. Som l'única comunitat autònoma que no ha cobrat la primera fase d'aquestes ajudes aprovades pel Ministeri. I estem ara anunciant la tercera. El que nosaltres demanem és que comencin a pagar amb absolut.
0: I és que el preu de la gasolina no dona treva i dispara l'IPC fins al 4,9%. Al setembre és la taxa més alta des del febrer de 2023. Així ho reflecteixen les dades avançades per l'Institut Nacional d'Estadística a l'espera de la definitiva, que no es publicarà fins al proper 14 d'octubre.
4: D'aquesta manera s'encadenen 3 mesos consecutius d'encariments de preus. La causa principal és la pujada dels preus dels carburants a causa del xoc energètic provocat per la guerra de l'Orient Mitjà. També, però, ha influït en l'increment dels paquets turístics que en aquest mes de setembre han baixat de preu manco del que ho van fer fa un any. Pel que fa a l'inflació subjacent, és a dir, aquella que no inclou ni aliments no elaborats ni productes energètics, que són els sectors amb els preus més volàtils, es va situar en el 3,1% en la comparativa interanual.
0: I tampoc no dona treva en aquest cas a les persones amb hipoteques variables, l'Euríbor, que tanca aquest mes de setembre el 3,2%, el nivell més alt dels darrers 2 anys.
1: I amb aquest mes ja són 3 consecutius de pujades. D'aquesta manera, les hipoteques variables que s'hagin de recalcular ara passaran del 2,1%, que s'aplicava fa un any, al 3,2% actual. Així, per una hipoteca mitjana de 150.000 euros a 25 anys, la quota s'encarirà de vers 1.000 euros anuals, i si el préstec és superior, com passa a les Balears, per exemple, de 300.000 euros, els hipotecats hauran de pagar 2.100 euros més a l'any del que ho han fet els darrers 12 mesos.
5: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
6: Un vi denominació d'origen Binissalem és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Binissalem amb el suport del Consell de Mallorca.
5: Informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: Els taxistes de Menorca han desconvocat l'aturada indefinida que tenien prevista a partir de demà, ens ho explica Cristina Tomàs.
7: Han arribat a un acord aquest dimarts capvespre amb el Consell de Menorca, que es compromet a revisar les tarifes del servei en funció de l'evolució dels costos. Els taxistes denuncien preus estan congelats des de fa anys i que ja no cobreixen l'augment del combustible ni tampoc del manteniment. Asseguren que aquesta situació els ha provocat pèrdues d'atenció entre un 20 i un 25%. Sentim Jordi Gaona, representant de l'agrupació d'autotaxis de Menorca.
8: Lo que se refiere a actualización de las tarifas como tal, desde hace 13 años no se han subido, o sea, no se han modificado. ¿Esto qué conlleva? Que tal como se han puesto los precios actuales en todos los aspectos, a nivel de mantenimiento del vehículo, de empresa, de gestión de la empresa, de nóminas, de chofer, y más inri, el gasoil está por las nubes, es insostenible a día de hoy.
7: L'aturada que estava prevista a partir d'aquest dimecres i que ha quedat desconvocada havia de limitar serveis com les telefonades o la recollida de passatgers al carrer.
0: I els jubilats de les Illes demanen el blindatge constitucional de les pensions i l'aprovació d'una llei integral de drets de les persones grans que els garanteixi una vida digna, autònoma i independent. És una de les reivindicacions amb motiu del Dia Internacional de les Persones Grans aquest dijous, dia 1 d'octubre.
1: Un blindatge que demanen, diuen, per reforçar les garanties que cap política futura pugui deteriorar el seu dret a una pensió pública. Els sindicats reclamen, a més, que les pensions tinguin pujades progressives de les contribucions mínimes. Pedro Berruezo és el secretari general d'Unió de Jubilats i Pensionista d'UGT.
9: Se necessiten unes majories parlamentàries importants, per això es permetria que tothom tingués la seguretat de blindatge total de les pensions, tant com les volem nosaltres avui i tots els ciutadans, i que tinguin la seguretat, tant els que estem ara pensionistes com els que venen darrere, de poder cobrar aquestes pensions.
0: La Policia Nacional ha detingut per cinquena vegada un home per votar-se un ordre judicial que li prohibia l'accés a Palma.
1: L'home té prohibida l'entrada a ciutat des de febrer arran d'una investigació contra un grup criminal acusat de furts en 25 establiments comercials amb un perjudici de 18.000 euros, motiu pel qual l'autoritat judicial va decretar un ordre d'allunyament de Palma a tots els integrants del grup.
0: I el Teatre Principal de Mó ha acollit avui migdia l'acte anual de condecoració als policies locals de Menorca. 19 agents han rebut la Creu al Mèrit Policial i també s'han entregat altres reconeixements. Ramiro López.
10: En Rafael Massanet fa 38 anys que és policia local de Maó. Ve d'una família vinculada durant més d'un segle a aquesta professió que va iniciar el seu rebesavi el 1912. Ara, ja a prop de la jubilació, mira enrere i valora el que més li ha portat del seu ofici, la proximitat amb el ciutadà. L'escoltam.
11: Em recordo ara treure una persona gran d'una casa que es pigava foc, treure-la jo mateix en braç, i aquell agraïment fins que aquella persona després va morir per edat.
10: Ell és un dels commemorats en l'acte organitzat pel govern aquest dimarts. També s'han entregat 19 creus al mèrit policial, a més d'altres mencions honorífiques. Antònia Maria Estarelles, consellera de Presidència, valora la feina dels policies locals.
12: Els que més tenen el contacte directe en el carrer, els que tenen el contacte dins les escoles, en el seu programa de policies tutors, els que tindran el contacte en el seu programa de festes segures que ara hem impulsat.

0: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: Són les 7:30. El govern espanyol ha aprovat 2 decrets d'habitatge després de l'acord in extremis entre els socis PSOE i Sumar. Avui els ha donat llum verd al Consell de Ministres i divendres hauran de ser convalidats en un ple extraordinari al Congrés.
2: La bateria de mesures s'ha dividit en 2. Es reconeix l'executiu per garantir-ne l'aprovació d'una, el que inclou la protecció dels desnonaments fins l'any 2030. La pròrroga per 2 anys dels lloguers que acabin abans del 2029 i la prohibició que els fons voltors comprin pisos. Tot apunta que l'altra, amb la mesura més controvertida, que és la pròrroga automàtica, decaurà per manca de suport. El president Pedro Sánchez fa una crida a la majoria del Congrés per aprovar els decrets.
3: Hemos escuchado, hemos actuado. Del PP y de Vox no podemos esperar nada. Su único proyecto de vivienda es la ley de la selva, indefensión para los inquilinos y sumisión ante los fondos buitres. A los demás partidos les pido que tenemos una oportunidad única para volver a hacer de cada casa un hogar y un derecho al alcance de todos y de todas.
2: Pel moment, Junts i Podem, que poden decantar la balança en l'aprovació, no han aclarit si votaran a favor o en contra. A l'espera, diuen, de llegir la lletra petita.
1: Tant la plataforma d'afectat per la hipoteca com els agents de la propietat immobiliària celebren les mesures. Tot i això, Juan Miguel Artieda, president del Col·legi Oficial dels Agents de la Propietat Immobiliària, considera que la pròrroga dels lloguers hauria de preveure garanties per al propietari.
4: Poden posar condicions un poc més restrictives com la renovació indefinida dels contractes, però també hauria d'haver control executiu de les obligacions de llogater que es pagar, no? I en cas d'impagament reaccionar ràpidament.
1: Unes mesures que avui s'han aprovat en resposta a la pressió social al desnonament d'Anna Mari Carmen, que avui ha acceptat l'acord en la propietat de l'habitatge.
2: La dona de 87 anys podrà tornar a casa seva en sortir de l'hospital. El nou contracte serà per 8 anys amb una renda que no superarà el 30% dels seus ingressos nets. Tot i això, quan la pressió social continua al carrer, a la Puerta del Sol, a Madrid, avui hora baixa decidiran si mantenen o no l'acampada. També en aquesta hora, a plaça d'Espanya, es fa una assemblea per comentar els detalls del decret i decidir si tornen a acampar com a nit passada.
1: I el govern espanyol ha aprovat també allargar el descompte als carburants fins a final d'any. A les illes, transportistes i pagesos consideren insuficient la bonificació, que baixarà de manera progressiva dels 20 cèntims per litre al mes d'octubre al 6 al desembre.
2: Asseguren que només un any el combustible s'ha encarit uns 50 cèntims i que molts pagesos ja estan econòmicament ofegats. L'Associació Agrària de Joves Agricultors, de fet, manté les mobilitzacions previstes. Joan Companys és el president.
5: Una ajuda que entenem conjuntural, però que és absolutament insuficient. I en el final, qui pagarà més que a tots serà la mestressa de casa quan vagi a comprar els seus que viure.
1: I finalment, els taxistes de Menorca han desconvocat l'aturada indefinida que tenia prevista a partir de demà.
2: Han arribat a un acord amb el Consell Insular que es compromet a revisar les tarifes del servei en funció de l'evolució dels costos. Els taxistes denuncien que els preus estan congelats des de fa any i que els ha provocat pèrdues d'entre un 20 i un 25%. Ho explica Jordi Gaona, representant de l'agrupació d'autotaxis a Menorca.
6: Des de hace 13 anys no se han subido, o sea, no se han modificado. ¿Eso qué conlleva? Que tal como se han puesto los precios actuales en todos los aspectos, a nivel de mantenimiento del vehículo, de empresa, de gestión de la empresa, de nóminas, de chofer, y más inri, el gasoil está por las nubes, es insostenible a día de hoy.
1: Passen gairebé 4 minuts de les 7:30, moment pels esports.
0: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Esports.
1: Esports amb Miqui Tous, bon vespre.
7: Bon vespre.
1: L'entrenador del Mallorca, Luis García, perd 2 jugadors per lesió.
7: Sí, el club ha confirmat avui que les lesions de Manu Morlanes i Antonio Roca són greus i no descarta que hagin de passar per la sala d'operacions. Morlanes pateix una lesió als lligaments del turmell esquerre i Roca té afectats els isquiotibials de la cama esquerra. Això significaria que cap dels dos estaran disponibles per a Luis García durant un bon grapat de setmanes. El primer partit que es perdran serà el de diumenge a Girona. I qui ja ha sortit de l'hospital és el Pitxo Cuellar. Ahir una estructura de la decoració de la ciutat esportiva de Son Bibiloni li va caure damunt i li va fer una ferida al cap. El porter ja descansa a casa i es troba pendent d'evolució. A hores d'ara, en Bergström, amb la seva selecció, Luis García només compta amb un porter de la primera plantilla, Arnau Tenas, per preparar el partit contra el conjunt català. I també en futbol, una vegada més, el nom de quatre mallorquines apareix a la convocatòria que ha donat a conèixer avui la seleccionadora Sònia Bermúdez. Queta Coll, Mariona Caldentey, Patrick Guijarro i Lucía Corrales han estat citades per jugar dos amistosos contra els Estats Units. El primer, dia 10 d'octubre, a Washington. El segon, el 13 d'octubre, a Pensilvània. L'objectiu és preparar el millor possible al pròxim Mundial del Brasil. És la seleccionadora Sònia Bermúdez.
8: El partido tiene un prestigio enorme. Dos partidos que nos van a medir, que lo que queremos es seguir en la senda de la victoria. De también recordar que de los cuatro partidos que ha jugado España con Estados Unidos solo se ha ganado uno. Entonces queremos probarnos, queremos ver a qué nivel estamos. Evidentemente el futuro es Brasil, pero sí que creo que son dos partidos fundamentales. Sí que no hay mejor escenario que ir para allá y ver cómo estamos.
7: La seleccionadora també ha lloat el paper de Patrick Guijarro i ha deixat clar les seves preferències per a la pilota d'or.
8: Patrick Guijarro és la mejor jugadora del món en su posició. Balón de oro muy sencillo, que gana una española, por favor, nos encantaría.
7: Mentrestant, la selecció masculina continua el camí per la Lliga de les Nacions. Avui s'enfrontarà a la Croàcia de Luka Modric. Luis de la Fuente ha descartat per decisió tècnica Robin Lenormand, Roberto Fernández i Jeremy Pino. La resta de jugadors estan convocats. Una victòria avui suposaria donar un cop damunt la taula. L'Espanya-Croàcia començarà quan falti un quart per a les 9 del vespre. I en bàsquet, l'Azul Marino comença dissabte l'aventura a la màxima categoria del bàsquet espanyol. Ho fa ni més ni manco que contra el vigent campió de Lliga, el València Bàsquet d'Helena Puello. La jugadora del conjunt mallorquí, Alba Torrents, ha parlat d'aquest debut a la màxima categoria.
9: Crec que és una il·lusió compartida per molts i per tots, no? Tenim molta il·lusió, no?, d'aquest primer partit a Lliga Femenina Endesa, i a la vegada també som molt conscients que mos toca, jo te diria, contra l'equip favorit, no? Preparem-nos de la millor manera possible per dissabte sortir a competir i sortir per aconseguir la primera victòria.
7: També té ganes que sigui dissabte Gabriel Subías, el president de l'Azul Marino, té clar que el projecte ha generat una gran il·lusió.
10: Jo no he vist mai tanta il·lusió col·lectiva per un projecte femení, t'ho dic. O sigui, ja t'atures gent pel carrer, te diuen, oye, jo crec que les coses estan avançant. Crec que nosaltres, des del club, tenim la responsabilitat de no defraudar en aquesta il·lusió i donar les passes i donar l'apoi a les jugadores perquè puguin fer la seva feina el millor possible. Jo crec que és que vengui dissabte disfrutarà.
7: Aquesta partidàs entre l'Azul Marino i el València Bàsquet es disputarà dissabte a les 6:30 al Palau de Sant Moix. I el pilot eivissenc Toni Vingut ha confirmat que tornarà a disputar el Rally Dakar, però per primera vegada no ho farà pilotant un quad, sinó una moto. Vingut ha fet aquest anunci des del Rally del Marroc, prova que utilitzarà com a banc de proves. I ho ha fet amb un segon lloc a l'etapa pròleg. És Toni Vingut.
11: Faig un canvi radical, no? He estat corregant en quad fins ara i ara vaig a provar en moto. Duc uns mesos entrenant, no tenia ni idea de com estava, si ho estava fent bé o malament, encara que tinc molt que aprendre i estic fixant-me en com ho fan tots els cracs que hi ha aquí, no? Però estic molt content i sorprès perquè hem fet la pròleg i he fet la segona posició de Rally 3.
7: I també hi serà el pilot mallorquí Lorenzo Fluixà, que tornarà a competir-hi i ho farà per cinquena vegada a la categoria de clàssic. La seva preparació ja està en marxa i en aquests moments també participa al Rally del Marroc.
12: Sí, torna a anar a Dakar amb un equip un poquet, inclús hem donat un pas més amb un camió més. I bueno, ara estem esperant, estic ara en el Rally del Marroc. Encara, el gran dubte és on se farà el Dakar. I crec que el dia 1 o 2 del mes que ve m'ordiran cap a on anirem.
7: Aquesta edició del Dakar començarà el 1 de gener i acabarà el 15 del mateix mes. I en tenis, Jaume Munà disputarà el torneig de Tòquio. El santanyiner s'hi ha classificat aquesta passada matinada després de guanyar Alexander Kovacevic

0: Martin. El pilot asturià continuarà a l'escuderia britànica un any més, fins l'any 2027.
1: Gràcies, Miqui. 20 minuts per arribar a les 8.
2: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
3: Companys, començant la temporada, què poden fer?
4: No sé, per exemple, farmejar aura.
3: Què?
5: Estic estorat. Ara que ets sa moderna des d'aquí, sa tineja.
4: No, jo no soc sa moderna és ella.
6: En aquest cas, moderna, no, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
3: Però què fan el tractament?
4: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
3: Però ho fan els joves o no tan joves?
6: De moment tot jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
5: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
2: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
7: Tentol!
8: Tentol!
1: Tentol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
2: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Escoltau l'informatiu Vespre, IB3 Ràdio.
1: El Congrés reclama aturar el projecte de la torre de control virtual i construir-ne una de nova a l'aeroport de Menorca. La Comissió de Transports i Mobilitat Sostenible ha aprovat per 31 vots a favor, 3 en contra i una abstenció, una proposició no de llei de Sumar que insta el Ministeri a apostar per una nova torre física.
9: Sumar ha insistit que la nova torre és imprescindible per garantir la seguretat operativa de l'aeroport. El PSOE ha reconegut que no és tolerable que Aena destini 170 milions a l'aeroport de Menorca i s'oblidi de la torre física. Per part seva, el Partit Popular ha acusat el govern espanyol de posar en perill la seguretat dels menorquins i els visitants. Félix Alonso, el diputat de Sumar, Pepe Mercadal del PSOE i Joan Mesquida del PP.
10: Les modificacions aèries, els avanços tecnològics i el volum dels vols fan imprescindible una nova torre de control.
11: Aena no pot descartar el projecte de la torre virtual, com va descartar, i no oferir cap solució a la torre vella, la torre obsoleta, la torre més vella d'Espanya.
10: Por fin han desistido de la torre virtual y lo normal en estos casos sería pedir perdón. Es verdad que con el señor Sánchez y el señor Puente como jefes, lo de pedir perdón no saben lo que significa.
1: Finalment, Vox ha acusat Sumar de fer el ridícul i esmenar-se a si mateix. I a Eivissa creix el perfil de visitant que passen pocs dies a l'illa i opten per no allotjar-se en hotels per reduir despeses. Durant el dia, alguns recorren a negocis que ofereixen serveis com dutxes, consignes o bugaderia. Hotelers i restauradors alerten que és una tendència a l'alça i asseguren que més enllà de l'oci nocturn, aquests turistes deixen poca despesa a l'oferta complementària. De fet, assenyalen que l'afluència de visitants als carrers no es correspon a l'ocupació als establiments de restauració, informa Gemma Guasc.
12: En Gabriel i en Lorenzo són dos joves d'Itàlia que han passat 5 dies a Eivissa. A la nit han estat de festa i durant el dia han dormit allà on han pogut.
13: 5 dies sense parar, de festa. Hem anat a la platja, hem dormit per aquí i per allà i després una altra vegada de festa.
14: Molt polit, divertit, però esgotador.
15: Estancante.
12: Diuen que els hotels són cars i que havien de triar.
13: Som joves, és molt car i per això hem pres la decisió de gaudir, però estar d'aquí cap allà.
12: Han utilitzat algun dels serveis que ofereix un negoci de ses figaretes, dutxes per 10 euros, taquilles per deixar la maleta i també bugaderia. Irene Díaz treballa en aquest local.
16: Que viene mucha gente, más de la que nos imaginamos, sin alojamiento. O que vienen una noche a la fiesta y luego ya se van al día siguiente. Entonces necesitan venir de vuelo, playa, se duchan y se van de fiesta.
12: Hotelers i restauradors asseguren que aquest tipus de perfil s'incrementa a l'illa, destaquen que és un visitant que no gasta en oferta complementària i que el valor que aporten, a part de l'oci, és escàs. Alfonso Rojo és president de PIMEF.
17: En este caso, cuando tenemos un turista que de baja intensidad de alojamiento en la isla y que concentra todo su gasto en ese tipo de negocios, pues el resto les vemos pasar, pero no podemos disfrutar de su dinero porque lo concentran, lo tienen muy claro hacia dónde lo quieren dirigir.
12: Assegura que l'afluència de visitants no es correspon amb l'ocupació al sector de la restauració.
1: I ja ha començat la campanya de recollida de l'oliva de taula a la Serra de Tramuntana. Enguany les previsions no són gaire bones, ja que es preveu una reducció de la collita del voltant del 40%. Això sí, l'oliva és de més qualitat.
9: En una finca de Fornalux

0: Per exemple, ja han començat a collir l'oliva de taula, una oliva que enguany, a causa de la falta de pluja, és més petita que la de l'any passat. Tomeu Arbona és productor d'oliva.
1: Jo crec que serà una campanya regular, perquè falta manca pluja i l'oliva n'hi ha molta que és petita encara i ja hauria de començar a ser cuidora perquè el temps passa i si en ploure tornarà grossa, però ja durant punt de maduració, que serà un poc massa endavant.
0: Enguany, la cooperativa de soia preveu en processar al voltant de 12 tones d'oliva de taula, una xifra que queda molt lluny de les 30 tones que s'han collit en el 2023, que va ser un any excepcional.

0: El Congrés obre un expedient sancionador a la diputada del PP, Ana Vázquez, per haver duit un esprai de gas pebre a l'hemicicle.
1: La decisió aprovada per la majoria del PSOE i sumant l'oposició del PP podria acabar amb la suspensió temporal d'ocupació i sou de la diputada. L'expedient arriba després que la diputada mostrés l'esprai a l'hemicicle mentre formulava una pregunta al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. Diverses dependències de la cambra varen haver de ser precintades posteriorment i una vintena de persones varen resultar afectades pel gas tòxic després que un assessor del Grup Popular netegés l'esprai en dos banys d'un dels edificis d'ampliació del Congrés.
0: I l'Audiència Nacional manté que la policia entregui les joies de Zapatero a la joieria Llanes per a una nova taxació.
1: El jutge José Luis Calama rebutja així la petició de l'expresident espanyol d'apartar aquesta joieria arran d'una les declaracions del seu director al mitjans de comunicació. A més, Zapatero argumentava que una altra joieria ja n'havia fet la taxació i que les havia valorat en més de 1,3 milions d'euros. Tot i això, el jutge aprova que la policia entregui les joies dilluns per una nova estimació.
0: L'Audiència Provincial de Barcelona aplica l'amnistia a Marta Rovira per la causa del referèndum del 1 d'octubre.
1: Es tracta de la causa que li va obrir el Tribunal Suprem el 2018 per un delicte de desobediència i que la va portar a partir a l'exili a Suïssa. Enguany, el Suprem va decidir que no era competent per resoldre aquesta causa i la va passar a l'Audiència de Barcelona. La seva resolució defensa que la causa que ha fet a Rovira s'inclou dins els preceptes de la llei d'amnistia que, a més, estableix que els tribunals l'han d'aplicar de manera preferent i urgent.
0: I el Tribunal Suprem rebutja la demanda per protecció de l'ONU de Julio Iglesias contra Yolanda Díaz per falta de competència.
1: El Tribunal considera que els missatges publicats a xarxes socials per la vicepresidenta sobre les acusacions d'abusos sexuals contra el cantant no estaven vinculades amb l'exercici del seu càrrec, conclou que va posicionar-s'hi com a ciutadana i dirigent política i no com a ministra de Treball.
0: I ha mort Julián García Vargas, l'exministre de Sanitat i Defensa als governs amb Felipe González.
1: Membre de la Federació de Partits Socialistes, més tard incorporada al PSOE, García Vargas va estar al capdavant de la cartera de Sanitat entre 1986 i 1991. Durant aquest període va impulsar la Llei General de Sanitat i va aplicar la llei de l'avortament. Després va estar 4 anys al capdavant de Defensa, des d'on va impulsar una reforma per reduir el servei militar a 9 mesos.
0: I a Catalunya, les pluges torrencials han provocat inundacions a l'àrea de Barcelona, on també s'ha vist afectada la mobilitat. Tot i això, no hi ha hagut cap ferit.
1: S'han registrat afectacions a les principals carreteres de la ciutat, al metro i als trens. També a l'aeroport s'han cancel·lat un centenar de vols. Un episodi de pluges que es desplaça cap a les comarques gironines.
0: I en internacional, el president francès Emmanuel Macron ja és a Madrid en el primer dels 2 dies de visita d'estat oficial a Espanya. És la primera des que es va assumir el càrrec i coincideix amb la recta final del seu mandat, que acaba l'any que ve.
1: Una trobada que arriba pocs dies després que el Tribunal Constitucional hagi donat llum verda al Tractat d'Amnistat i Cooperació entre Espanya i França. Macron i la primera dama francesa, Brigitte Macron, han estat rebuts pel rei i també assistiran a un sopar de gala al Palau Reial, on també hi haurà el president espanyol Pedro Sánchez, acompanyat d'altres ministres. Macron també ha protagonitzat una trobada sobre la democràcia a Europa en l'era digital.
2: Il faut se saisir des innovations technologiques. Et je pense qu'une des clés, ce sera dans notre rapidité d'ailleurs, ce qu'on appelle adopter.
1: Ha estat a la Universitat Complutense de Madrid, on Macron ha defensat que cal adaptar-se a les innovacions tecnològiques per tal d'aprofitar el seu potencial.
0: I el Marroc tindrà per primera vegada una primera ministra, Fàtima Mansouri.
1: El rei Mohamed VI ha designat la líder de la formació política de centre-dreta PAM després de les eleccions del passat 23 de setembre. En declaracions després del seu nomenament, Mansouri ha qualificat la fita d'històrica i ha assegurat que no només és un honor per a ella, sinó també per a totes les dones del país.
0: Els Estats Units prohibeixen la importació de determinats productes canadens, com begudes alcohòliques, derivats làctics, melassa i algunes motocicletes. Es tracta d'una nova escalada de la disputa comercial entre els dos països.
1: La mesura anunciada el 8 de setembre pel president Donald Trump entra en vigor avui i substitueix els aranzels del 50% que els Estats Units aplicaven des d'agost a algun d'aquests productes.
0: Els pallassos de Sonrisa Mèdica fa anys que duen somriures a infants, famílies i també gent gran. Ara, una exposició inaugurada avui a l'Hospital Mateu Orfila mostren 35 fotografies de Josep Albons, la feina i les persones que hi ha darrere Aquests moments, Gemma Carrasco.
3: Darrere un nas vermell hi ha moltes coses que no veiem. Sentim Jordi Pérez, pallasso de Sonrisa Mèdica.
4: És un ofici que és un bastant nou i molta gent el desconeix i bueno, és feina de poc a poc que es vagi un poquet coneguent que darrere de la feina de pallasso d'hospital hi ha una formació, hi ha una feina psicològica, sanitària, hi ha tota una feina de preparació important.
3: Una feina que el fotògraf Josep Albons ha recollit en 35 imatges, moments viscuts entre el Mateu Orfila i la residència geriàtrica de Maó. Hi ha fotografies en color i d'altres, en blanc i negre, que mostren la part menys visible de la seva feina. Josep Albons.
5: Per rebre informació se lleven els nas per xerrar amb els infermers, amb els metges, i el recurs ha estat aquest, de quan m'ho llevam els nas per rebre aquesta informació, la feina una mica més sèria. Són fotos en blanc i negre, i quan duim el nas són les fotos en color, que ja passam com a més en aquesta part d'espectacle, part de manitzar una mica tot el tema.
0: 8 minuts per arribar a les 8, moment per la cultura.

0: La Fira B d'Arts Escèniques es posa en marxa demà. És l'onzena edició d'una iniciativa que costarà a Ciutat més d'una trentena de propostes de teatre, dansa, circ i nous llenguatges escènics per donar el sus, per encetar la festa. S'ha triat l'arquitecte, el thriller de ficció sobre l'obra La vida i la mort de Josep Ferragut, que es podrà veure al Teatre Principal de Palma. Ha parlat amb els seus protagonistes, Sandra Martínez.
1: Són Xisco Segura i Miquel Àngel Torrents, que donen vida a Ferragut i a Gabriel Alomà, els grans transformadors de Palma durant la segona meitat del segle XX. Dues maneres d'entendre el món, de viure l'arquitectura, d'afrontar els reptes d'una societat com la de finals dels 60, la del boom del turisme, que va irrompre com una autèntica febre d'or. Xisco Segura.
2: Josep Ferragut va intentar que aquesta gestió fos una gestió responsable, ètica, en sentit comú, no? I va xocar contra un col·lectiu que no volia fer això, sinó tot el contrari, i així estem ara.
1: I també contra una visió, la de Ferragut, que contrasta amb la de l'Homà, que interpreta Miquel Àngel Torrents. Per aquí, girar l'ullada cap enrere, entendre la història és sempre interessant, i sobretot per contrastar ara, segons quins discursos.
3: Es va pegar una espolsada en aquell temps, en el nostre cas era el 67, de finals d'any 60, finals de la dictadura que hi va haver. És a dir, repassar tot aquell moment per veure fugir de com idees més romàntiques que intenten estar més a l'ordre del dia, perquè no s'ha de romantitzar allò que francament no va ser tan idíl·lic ni tan romàntic.
1: I és precisament això, reflexionar, fer-nos preguntes, el que ens proposa l'arquitecte i el que apareix de Torrents és un dels punts forts d'aquest muntatge de produccions de Ferro.
3: Parlam d'identitat, parlam d'una reflexió sobre com eren aquells anys i com han afectat més endavant, però també mos duria parlar a dia d'avui, que sempre tenim tota una sèrie d'interrogants constants en veurement què fem, cap on duim Mallorca, a quin tipus de turisme s'ha de fer. Mos hem equivocat, no mos hem equivocat, és a dir, se plantegen moltíssims d'interrogants i jo penso que com a espectador sempre és bo això.
1: I parlant d'interrogants, n'hi ha un que destaca per damunt de tots, el de la mort del protagonista, Xisco Segura.
2: Era una persona molt de caràcter i d'aquestes coses molt fortes i no s'acallava res, no? Per tant, tenia molt de coratge. Vull dir, va tenir tant de coratge que va tenir aquesta mort en estranyes circumstàncies que, evidentment, nosaltres no donem cap resposta, perquè no hi ha cap resposta, no? Però sí que deixem entreveure que, vaja, que va ser estranya, no?, en aquest aspecte.
1: L'obra, basada en un text de Pep Ramon Cerdà, ha estat dirigida per Rebeca del Fresno i ja ha estat reconeguda amb diversos guardons.

0: Elisabet Benavent, l'autora multibanda, és una de les reines de la literatura romàntica a l'estat espanyol. És una de les protagonistes de la primera jornada del Festival de Literatura Expandida, el FLEM, d'enguany.
1: Serà dijous quan Benavent, en més de 5 milions d'exemplars venuts, parlarà sobre les seves dues darreres publicacions, mentre s'espera un dietari, Quadern de viatge i Una niña buena, una novel·la en la qual revisa alguns dels mites romàntics que han centrat fins ara la seva literatura. Ha parlat de tot plegat avui al dia on ha justificat aquest canvi de visió al voltant de les relacions i el que és el romanticisme, perquè ella ja no és la mateixa que la va començar a escriure l'any 2013.
2: Jo també era pues, filla del meu temps i no havia posat en dubte certes coses que havia après sempre com una veritat absoluta. Entonces, pues, vas creixent, vas vivint coses en primera persona i la teua idea de l'amor va canviant. I bueno, pues, ara mateixa no és la mateixa. I a més, este llibre parla de algo en lo que jo he estat pensant molt i sobretot parlant molt de les meves amigues, i és este síndrome que tenem totes de ser complacents en tots els demés. Si poses les teues prioritats davant, estàs seguint molt egoista, no?
1: Reflexions que centren l'altra novetat seva, aquest mentre s'espera una proposta que poc té a veure en tota la seva bibliografia i que Benavent reconeix ha estat un caprici.
2: Crec que ha sigut un capritxet que m'han concedit des de l'editorial, perquè bueno, pues al final són un munt de pensaments que m'han acompanyat de tots aquests viatges de treball, i quan estàs a soles penses coses i només tens una persona en la que parlar, que eres tu mateixa, pues me pareixia interessant aquest diàleg que s'estableix en tu mateix. I a més ha quedat un llibret molt guapet, jo crec que és un caramelet.
1: Amb més d'una vintena de llibres publicats, Benavent compta també amb l'adaptació televisió per a Netflix d'obres seves, com és el cas de la sèrie de ficció Valeria, Fuimos Canciones i Un Cuento Perfecto.

0: Breja de Van Gogh torna a les Illes, actuarà al Mallorca Live els dies 11 i 12 de juny de l'any que ve. La banda de Sant Sebastià anuncia que allarga la gira en concerts a 10 ciutats espanyoles més, entre les quals es troba Calvià.
1: Amaia Montero i la seva banda amplien la gira 2027 amb més dates, totes en el context de festivals. La primera cita de la pròrroga es durà a terme en l'Interestel·lar de Sevilla entre el 14 i 15 de maig, seguit de l'Spring Festival d'Alacant. Ja al mes de juny faran un concert a l'Stone i Music de Mérida, al Mallorca Live i als Sons del Món de la localitat gironina de Roses, també al juny. En els mesos següents, abans del nou desembarcament en festivals nacionals esmentats, el grup viatjarà a Llatinoamèrica per actuar en ciutats com Bogotà, Buenos Aires i Santiago de Chile. La data a Mallorca s'ha donat a conèixer a través de les xarxes socials, tot i que el cartell del Festival del Mallorca Live encara no s'ha presentat.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Hola a tots els que esteu escoltant Ràdio Artà. Soy Ani Gartiburi i us mando un petó molt gran, un beso enorme i nada, que os vaya todo muy bien.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: Moltes gràcies.
1: L'Ajuntament d'Artà i Ràdio Artà Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radioartà.cat.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Fa temps quan jo vivia al barri condemnat, més bèstia que altra cosa. Un borratxo com jo, per un duro pelat, em va vendre l'esposa. Quan se'm va estirar el llit,

una t'embolicada i guarda el teu encant, ets massa esprimatjada. Sóc un panxa content i poc em satisfan les mides d'arengada. Ves amb el teu marit, el duro es pot quedar, me'n fot i no menteixo. Però ell amb to submís la vista va baixar dient-me et prefereixo. No sóc graceta però no en tinc la culpa, crec, com les altres femelles. Llavors jo conmogut sobre els genolls la sec comptant

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

els llocs on aniré quan sigui el moment.

Te'n recordes, cap gros, del carallot aquell que vam abandonar a Marsella un bon dia, fugint amb la muller

I te'n recordes que el Jofre i la Maria amb un continuarà cluïen la cançó profètica que ho dit ahir a la boqueria.

quin escàndol capgròs. Sort que d'una panada li van fotre pel cap un meló i en Pataràs li va clavar un bolet i amb quilo i mig d'orada de rebot la siseta li va rebentar el nas. Ja més tranquil sucant que pipota el pipota.

Ja saps com era, un gos capaç de fer el que fos per tocar els ous. Ara el tinc instal·lat a casa i diu que es queda fins que prescrigui el crim o el jutgin innocent. O canviem el final del malson per entregues,

M'has de fotre una mà, que aquest no està per hòsties. T'espero per sopar, t'agradarà el menú. Té camon, tres peixins i marinet de postres. Si l'he pogut tornar, per què no tu, cap gros?

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Esteu escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: gusta. Radio Horda. Radio Horda. Sensei.
1: Jo l'escolto. I tu?

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Moltes gràcies. Moltes gràcies.
1: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

càlides, on filar-te'n les àvigues al cim de les muntanyes. Però fugir de tu, mai no podràs fugir de tu, cadascú és sempre cadascú,

Descobriràs dins de tu el llop que amb tu va l'infern i la glòria, que amb qualsevol decorat i en tot moment, amb qualsevol repartiment, es repeteix la història. Que fugir de tu, mai no podràs fugir de tu, cadascú és sempre cadascú,

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural, per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer per...